0: Esteban Arroyo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tomás Marín, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Ui. El que Tomás está está Carmen en la tos que porta un mes ya.
3: Yo sí.
0: Sin pobre.
3: Sí, no, yo ya
0: y tú, Tomás, ¿cómo estás?
2: Yo una catarrada espanto. Així no és, clar, ho dic. Des de nit, eh?
3: Pobret.
2: A nit vesprada, mira, pues coses que passen, els canvis de meteorologia. I una cosa que me van a permetre la paraula, que m'ho deia ma abuela, que era que dormia sense tapar-te el cul.
0: Molt bé.
3: I el cul a l'aire.
0: El cul a l'aire. El cul a l'aire, efectivament.
2: Ella m'ho deia sempre, vamos. Una gràcia.
0: Bo, Esteban, tu estàs bé, no?
2: Sí,
0: de moment.
3: De moment.
0: De moment.
3: I tu, Miguel?
0: Jo de moment, també.
2: Moment, moment.
0: Sí,
2: continuem així.
0: Exacte. Bueno, no, que milloren ells.
1: No,
0: que
1: no, no vull dir...
0: No, no, no, sí, no mos quedem així, no, home. No, no, que milloren
1: volia
0: ells.
1: Dir, volia dir que nosaltres continuem així, i ells
0: sí,
1: milloren,
0: és,
1: clar.
0: Això, això, això és.
3: Tomàs, el queda un mes per davant.
1: Ui, que mala.
0: El doctor House, una merda. El
1: Carmen.
0: Carmen, eh?
1: Carmen, és per decret.
0: Doctora Úbeda, per favor. Per decret, exacte.
3: Sí. Bueno.
0: I per decret anem a contar i a explicar a la gent què és el que hem preparat per als diferents programes de ràdio. Mira, Tomàs, mira la cara de Tomàs, que encara està processant.
1: Com un bèstia, en sèrio. Sí, sí, dona.
3: Espera que tinguis més sort que jo.
1: Això, jo vaig a tractar,
3: que siga,
1: vamos.
3: Que siga una setmaneta i que es recupere ràpid.
1: Carmen, és una amenaça?
3: No.
0: Continguts de l'Hoy por Hoy, Carmen.
3: Vinga, va, anem a posar-nos seriosos. Ahir el nostre company Esteban va poder desgranar un poquet en la ventana què és el que estava passant. Minut i resultat a la nostra comarca. La veritat és que les pluges, les temperatures també, però les pluges han portat prou bé.
0: Sí.
3: Minuteig, jo crec que entre més de mitja horeta va ser el que va ploure intensament a la nostra comarca, almenys a Ontinyent, a l'Olleria i a Montaner, que són els pobles que tenim nosaltres més controlats.
0: Tal volta més a prop de litoral.
3: Exactament.
0: És possible que caiguera més pluja, perquè estava més a prop de la zona
3: de la zona roja,
0: la zona roja, però així de moment no ha caigut, no ha fet ningú mal ni res.
1: Crec que on més va ploure de la comarca va ser en Aielo de Malferit, segons les dades de Abamet.
0: Ah, mira.
3: Bueno, parlaves de la zona roja.
0: Sí.
3: Anem a tindre nosaltres a Lluís Francesc, en la secció de Diccionari Meteorològic, el nostre meteoròleg de confiança, i el que volem fer, això dels colors. A groc,
0: els avisos.
3: Groc, taronja, roig, avisos, alertes. Quina diferència n'hi ha?
0: Les demarcacions. Per què eixes demarcacions?
3: Exactament.
0: Perquè, i anem a recordar sobretot que no cal que ploga en la teua porta per a tindre un avís, tindre un avís roig, inclús. Val? No vol dir que... És que no plou així com pot ser un avís roig, perquè igual a 2 quilòmetres està plovent.
3: Sí.
0: I molt.
3: A més, també, nosaltres així que teníem avís taronja, molta gent es va sorprendre de que arribara eixe és alert, l'alerta que coneguem ja tots, i al final és més que res per prevenció, i el que es podia llegir a l'alerta era que s'evitaren desplaçaments perquè estaven prop d'una zona que sí que estava en avís roig.
0: Clar, estem colindant en una... això és una zona que estava en avís roig, i clar, és que hi ha que previndre d'aquestes coses, perquè
3: exactament,
0: si no després passen les catàstrofes.
3: Més mal
0: que...
3: previndre que curar.
0: Exacte.
1: I, bé, i com deia ahir en directe Lluís Francesc, encara que tinguem una alerta i tenim que estar previnguts, abans d'eixir de casa, millor mirar per la finestra.
0: Per la finestra.
1: Era el que ens deia ell ahir.
3: Que és el ara mateix avís.
1: Ara mateix, deia ahir en directe, ara mateix, si mirem per la finestra...
0: Ahir, de fet, te va dir... Perdona, crec que te va dir que d'ací no res plouria.
1: Sí.
0: I va ploure.
1: Sí, sí, sí.
0: I va ploure. És que no és una ciència exacta, la meteorologia. És ciència, però no és exacta. Aleshores, quan veuen com va evolucionant, fan una previsió, fan una predicció, i després, en el moment que s'està vivint, sí que poden dir-te, en 20 minuts va arribar una molt grossa.
3: Exacte.
0: O no. Això és el que després parlarem precisament amb Lluís Francesc, a banda del diccionari meteorològic. Què més coses?
3: Exactament, més cosetes. Vinga, parlarem també amb Leila Bacher-Tazi, directora de l'àrea d'internacionalització d'Ateval, que em disculpe, Leila, si no he dit del seu
0: Bacher-Tazi.
3: Bacher-Tazi.
0: És que Tomàs ha trobat com es deia i com es pronunciava.
1: Vaig a ser molt clar i directe. Li he preguntat a ChatGPT.
2: Pero si no hay pues, claro, ¿no? Veres, es que para estas cosas
0: si no alucinat, si no alucinates, va a ser Tazi.
3: Bueno, que vinga, es disculpe la idea no. De totes formes. Si, si no diem bé el cognom, parlarem amb ella de eixa valoració de tèxtil hogar i de la participació del sector tèxtil en esta cita tan important. També viatjarem fins a Aielo de Malferit per parlar amb Joan Santacreu, director artístic del MICA, i també amb Cristian Verdú, amb l'alcalde, per parlar d'esta cinquena edició del festival que se celebrarà els pròxims 3 i 4 d'octubre, una cita que després de 5 anys continua consolidant el municipi com un punt de trobada del circ contemporani, el moviment i les arts al carrer.
0: I volem, perquè clar, el cap de setmana en principi
3: està previst que sigui
0: es faça. Previst que es faça, de moment està previst que es faça, perquè crec que passa ja a Visgroc, sí. Hacia la nostra comarca, aleshores que després parlarem, però en principi està tot previst que es faça.
3: L'únic inconvenient és que és al carrer, clar, i el que hem anat veient durant estos dies, Tomàs és qui ho té més controlat i després ens ho contarà, que molts municipis han hagut d'ajornar firetes, han hagut de canviar-les de lloc.
2: Moltíssims.
3: I al final és que clar, la
0: doncs
3: predicció està ahí.
0: Volem, així volem. Que... I com acabem el programa?
3: Acabarem amb l'Escola de Música,
0: fantàstic,
3: amb Vivaldi.
0: Fantàstic, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Carmen. Hora 14, Tomàs.
2: Sí, tenim, sí, tenim. Sí, tenim hora 14,
3: sí, tenim
2: la Baida Albaida, perquè conforme les coses a hores d'anar al Congrés...
0: Anem a veure, sí, ja veurem, ja veurem.
2: Ja veurem. Però esperem que sí, el més segur és que tinguem hora 14, on tenim la Baida Albaida, en un dia en el que, com no, anem a fer tant l'agenda com, no, com la no agenda, perquè és l'actualitat a hores d'ara, tot i això canvis que tenim de programació, perquè hi havia diverses activitats a la Vall d'Albaida que són importants per a aquests municipis que s'han tingut que posposar, ajornar i inclús suspendre la nostra comarca. Us contarem tots els detalls i també d'aquestes activitats que es vagin a dur a terme o que vagin a canviar d'espai, per exemple. En un dia no anem a posar el focus a aquestes xerraetes al nostre Oi por Oi, sobretot amb aquesta valoració de Tèxtil Hogar 2026, que esperem que hagi anat d'allò més bé. Ens centrarem també en diverses qüestions de l'àmbit de l'actualitat. Parlarem en primer lloc, com no, d'un apartat que ahir es parlava d'aquest pla de vivenda, d'aquest pla d'habitatge, de rehabilitació. Doncs ahir va haver una roda de premsa per a l'esprada per part de Compromís per Ontinyent, en el qual feia les seues propostes en relació a les ordenances fiscals del pròxim any. Una d'aquestes parlava de la vivenda, altra de residus. Farem un repasset a aquesta proposta que portaran en escrit al pròxim plenari per part de l'equip de Compromís per Ontinyent. També al ser inici de mes, estem esperant les dades de l'atur, anem a conèixer com ha sigut de evolució a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, i tancarem, com sempre, la nostra crònica esportiva.
0: I ser deportivos?
2: Bueno, avui al nostre ser deportivos on tenia la Vall d'Albaida, és dia de prèvies, anem a poder conèixer els horaris, les veus, com estan les coses per als equips de la comarca. Repàs des de la tercera federació fins a la primera valenciana, segona, tercera, Lliga Comunitat, entre altres categories, amb les veus dels entrenadors, i tancarem també amb aquesta agenda poliesportiva, perquè són molts els clubs barra esportistes de la comarca que debuten en els seus respectius esports. Un exemple, les Tontinet este diumenge davant el Costera Sur de Múrcia, o Sofia Rodríguez a Siero, a Astúries, en la Copa d'Espanya de ciclocross.
0: Fantàstic. I esta desparada tindrem ventana, les 7:20, Esteban?
4: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I què tenim?
4: Estarà amb nosaltres, anem a continuar fent agenda, eixa agenda, no agenda.
0: Sí, sí, perquè clar, aquest cap de setmana...
4: I parlem amb la presidenta de la Junta de Festes de Sant Rafel, del barri de Sant Rafel d'Ontinyent, que estan de celebració. Els actes principals són aquest cap de setmana. Parlarem amb ella, amb Aroa Soler, que ens diu que de moment no hi ha ninguna modificació en la programació. Eixos actes que estaven previstos, que estan previstos per a aquest cap de setmana, continuen igual.
0: Clar, és que el que està previst, que ja hem dit que ha baixat a l'avís groc, que pot ser que ploga en algun moment, un ruixat, però serà xicotiuo, no són tempestes, en principi no està previst, ni la previsió parla de tempestes fortes, i per això hi ha actes que no s'han ajornat, com està contat Esteban, i que sí que es fan, però sí que és de veres, com també contava Tomàs i després escoltareu, que hi ha molts esdeveniments en diferents pobles de la nostra comarca, fires de comerç en la Pobla del Duc, per exemple,
4: en la Font de la Figuera,
0: que també estava a la Font, s'han ajornat, s'han suspès i veurem quan es poden fer, perquè estan en alguns ja tenen clar, en altres encara no ho tenen clar quan es
4: la Pobla del Duc ha passat per a la setmana que ve.
0: Sí. Un bon cap aprofiten de setmana llarg, efectivament, sí. Un bon pont llarg, ui, que ja està sí, el pont llarg,
3: ja
0: està
3: ahí el pont.
4: L'aqueducte.
0: Mira quina alegria, mira. Sí, mira, veus, ja somriure, ale. Bon, xics, alguna coseta més?
4: El proper dimecres per a tu serà millor que un dimecres
0: hombre,
4: normal.
0: Hombre, per favor, serà, però vamos, dimecres, però el millor de l'any segurament. O no, ja veurem què passa. Carmen, moltes gràcies. Gràcies, Esteban.
4: Gràcies.
0: Gràcies, Tomàs.
4: Adéu, gràcies.

0: placer. Hoy por hoy un tinyem baida al baida.
1: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
2: No és lo mismo un camión usado que un man top use. No es lo mismo comprar que comprar con confianza. En Valsur Truck, en Palma de Gandía, todos nuestros camiones están revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata. MAN Top Use en Valsur Truck. Si es usado, que sea top.
3: Este 17 d'octubre, Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba la 10K a Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en xiplevante.com. T'esperem.
4: L'Ajuntament d'Ontinyent t'oferís les més interessants propostes culturals. Este diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada, el Teatre Chegaray acull El Barbero de Picasso, una comèdia tendra i plena d'humor protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero, dos grans noms de l'escena espanyola.
5: Yo sé que represento a la España en el exilio.
4: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle.
6: ¿Qué te había dicho yo?
4: Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
0: Hoy por hoy un tiñén baida al baida. Miguel Coy.

0: existent uns dies i unes 48 hores o 24 hores preocupants en quant a l'oratge, en quant a les precipitacions, les tempestes, no només ací a la província de València, pràcticament tota la comunitat valenciana, més al nord, però avui volem tractar i volem saber com està a hores d'ara i quina és l'última hora, quina és la previsió més que mai per al cap de setmana en quant a l'oratge, a banda de tindre el nostre diccionari meteorològic. Lluís Francesc, què tal? Molt bon dia. Com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Molt bé, molt bé.
0: Benvingut de nou. Clar, és que hem passat 24 hores amb molta incertidumbre també en molts llocs, però com està ara el tema d'aquestes tempestes i dels avisos, sobretot, que tenim a la nostra província?
1: És molt important saber que quan entra un meandro fred, quan tenim aire fred en altura i tenim la combinació, com sempre dic, de vents humits, bueno, pues se produeixen coses. En aquest cas, núvols i cumulonimbus, i podem tindre tempestes, però això no solament en qüestió d'aquestes dues variants, hi ha més variables, com l'orografia, per exemple, està entrant una tempesta molt forta i de moment entra un altre vall, i en l'altre vall té un aire diferent al que està bufant, i de moment se talla ahí, no? O sea, i dius, ostres, què ha passat, no? S'estava plovent ahir a l'altre costat i aquí no plou. Bueno, són circumstàncies atmosfèriques que fan que siguin variables. I això, la variabilitat és molt comú a les nostres terres, debut també a aquesta orografia que en tenim. I, evidentment, pues, tenim un cap de setmana que, si ja han tret aquest avís en roig, que ja se n'ha anat, han tingut pluges molt, molt fortes a prop de la costa, i com ja esperàvem, no tant en l'interior, sí, que, bueno, pues ahir per l'esprada estàvem fent la ventana,
0: sí,
1: i ja estava parlant i jo dic, jo, mira, ara no està plovent, però en un ratet entra, perquè entra de nord cap a sud, entra un bon nucli, i ens va caure 12-14 litres per metre quadrat. En una tempesta venia molt carregada de llamps.
0: I va passar, exacte.
1: Sí, perquè no és perquè sigui el mago, no? Aquí no hi ha màgia. És el que li vaig dir també. Són circumstàncies que toquen mirar. Per un costat, observació meteorològica, o sigui, mirar el que tenim al nostre costat i se veuen que com lo tenia negre cap al nord. Un altre, mirem el radar meteorològic de pluja i se sap quin és el recorregut. I per un altre, evidentment, podem veure els satèl·lits. Formació de núvols molt compactes ens donen una percepció de lo que hi ha, lo que poden tindre, i la seva configuració i el seu moviment. Això mos diuen si ve o no ve. O sea, que són cosetes que estan ahí i que van després de les prediccions, clar, dels models numèrics que diuen, bueno, pues va caure, es caurà, perquè, clar, hem tingut uns dies que donava por, la predicció meteorològica ens donava una quantitat de llitres que donava a una, vamos, era espantós, però, clar, estaven, i hem de posar-nos en avís.
0: Clar.
1: I hem de donar ese avís. I què van fer? Que ahir els models van retallar molt de la quantitat de pluja, i això se va notar ahir, bueno, pues en molts puestos, però, bueno, ahí estan les pluges, ahí estan els avisos, ahí està tot. I el cap de setmana, bueno, pues avui continuem en avisos pràcticament tot el dia. En qualsevol moment anem a tindre, sobretot a partir de migdia, anem a tindre de nou tronades, el cel molt carregat de núvols ja a partir de migdia, i possibilitat de pluges. I este cap de setmana, pues continua la situació molt pareguda, en una situació de molts núvols, probabilitat de precipitacions, no n'hi ha avisos, però per observació se poden donar els avisos. Ja sabem que els avisos hi ha per predicció i per observació. La predicció és perquè en temps hem vist que hi ha probabilitat i hi ha que posar-los. I per observació és que si en un moment donat hi ha un lloc que està donant una quantitat de pluja molt forta, pues, hi ha que posar-lo obligatòriament, l'avís, per a que ho sàpien, perquè evidentment no és tot igual. I bueno, ara parlarem dels avisos. I bueno, serà un cap de setmana on les temperatures sí que es donen un respir.
0: Bueno.
1: O sigui, aquesta fogor, aquesta basca, sí, que hem tingut en dies anteriors, bueno, pues se'n va. I anem a tindre temperatures per damunt dels 20 graus, 23, 24 graus, en vents de gregal i tramuntana. Bueno, pues que serà un cap de setmana fresquet.
0: De tardor, de tardor, no? Com toca.
1: Correcte.
0: Clar.
1: Correcte. Lo que se diu, arriba al Sant Francesc, que és el dia 4, sí. I diu que el cordonazo de San Francisco se hace notar en la tierra y en el mar. O sea, això, que el tenim ahí i bueno, pues es com si arriba. Igual que arriba l'estiuet de Sant Miquel, també sí. Arriba el cordonazo de Sant Francesc, no? Mm-hmm. que està ahí. I anem a tindre un cap de setmana, pues, moguet. I què tindré la setmana que ve? Pues una puja de temperatures a partir de dilluns, ja estarem al voltant dels 25-26, però continua la inestabilitat i, bueno, pues variabilitat termomètrica, però... temps de tardor, que és lo que
0: claro. Mana.
1: La única ja incertesa és que tant dissabte com diumenge podien posar-se avisos. Avui estarem molt atents en tot el que és la predicció dels models i segons el que marquem, pues, se farà o no se farà. I hi ha que recordar que els avisos es demarquen per lo que són per demarcacions.
0: Això és molt important. Això és molt important i vull que... Mira, m'agrada que digues això perquè jo vull que expliques una vegada més com funcionen els avisos. Per què dic això? Perquè porte hores des d'ahir per la vespre llegint, sobretot en grups de WhatsApp, que ja saps que són molt perillosos i que es carrega el dimoni, però fer afirmacions que no són correctes i que la gent creu que si no cau l'aigua damunt d'ell o d'ella, l'avís roig no val per a res. I pot ser que a 500 metres estiga caigant l'aigua i a ella no. I jo crec que això, jo crec que hem de fer molta més divulgació i explicar-ho bé, a veure si d'una vegada per totes queda clar. Així que, per favor, Lluís Francesc, explica'ns una vegada més el tema dels avisos, com funciona.
1: Pues lo que te comentaba, desde Fenómenos Meteorológicos Adversos, FMA, que está en el FIR de Barcelona, que es on se concentren y té una seua relació en Meteoalarm, que és Eumennet, que és la capçalera de la meteorologia a nivell europeu. Bueno, pues se centralitzen lo que són els fenòmens meteorològics adversos. Hay que es controlen pràcticament de tota Europa. Nosaltres tenim la nostra, que és el FIR de Barcelona, el nostre control. Què ocorreix? Que tenim a nivell estatal, tenim un mapa, una cartografia delimitada per províncies i cada província té una connotació climatològica. Què vol dir? Bueno, pues, per exemple, a València hi ha 4 zones. Està interior, sud i nord i litoral, sud i nord.
0: Val.
1: Què ocorreix? Que quan tenim aquestes delimitacions, quan posem un avís roig, perquè estem veient que en Gandia és molt probable que caiguin 200 litres per metre quadrat, però, clar, a València no.
0: Uh-huh.
1: A València és molt probable que caiguin, no tant, però que caiguin.
0: Uh-huh.
1: Però no pa tirar-se del moño. Bueno, què ocorreix? Per la seva proximitat i per tot, i perquè en un lloc d'aquesta delimitació geogràfica es complís l'umbral, estem parlant d'umbrals,
0: val.
1: Si puja de 150 litres per metre quadrat se té que posar avís roig en 12 hores, pues aquests umbrals són els que marquen els avisos. I clar, si no plou 150 litres en un marc de 150 o 100 quilòmetres quadrats...
0: Clar.
1: No, i no es cauen de tots en la porta de la nostra casa, com sempre dic.
0: Clar.
1: Digo, ui, que no cau en la porta de casa, i més en situacions convectives, de tempestes, perquè les tempestes són irregulars. Mm-hmm. I com sempre dic, l'orografia fa molt, la humitat, el vent... ja te dic, estàs en un lloc on està bufant l'aire de llevant i de moment pegues a l'altre costat de la muntanya, està bufant el vent de mestral. Pues... pot trencar completament la situació de la pluja que estava caient a Barlovento. I entra a Sotavento i canvia per complet. I diu, ostres, si anava a ploure, no? Bueno, pues, és que és aixina. El que hem que tindre en compte és que els fenòmens meteorològics adversos se fa per delimitació geogràfica. I clar, hi ha umbrals de neu, de pluges, de calor, de rosales, de pols de suspensió, de hi ha una montona de situacions atmosfèriques que poden ser adverses per a la població.
0: Clar.
1: I clar, sota aquesta situació, el que hay que fer és prevenció.
0: Clar.
1: I la prevenció suposa que quan tenim avís roig, no solament en aquesta demarcació geogràfica, pensa que és que estan al costat, ahir, per exemple, en zones de la Vall d'Albaida, en zones de... va eixir també les alert.
0: Sí.
1: Per què? Perquè és una circumstància que hay que tindre en compte. Hay que fer molta pedagogia, hay que fer molta divulgació, perquè sempre mos recordem de Santa Aura quan trona. I si mos passa?
0: Totalment, que, totalment. A més, és
1: igual que es diu...
0: Sí, digues.
1: Si mos pot tocar la grossa de Nadal.
0: No,
1: però és que te pot tocar el contrari per complet. Així que aquí el millor que és fer prevenció.
0: Clar. A més que cal recordar, i a mi no m'agrada fer això, però cal recordar que l'últim episodi dramàtic que vam tindre i que va patir la comunitat valenciana, que va ser la Dana, a la província de València, fa 2 anys, a l'Horta Sud no va caure ni una gota d'aigua. I mireu el que va passar, 230 persones mortes. Aleshores, és que hem de tindre visió, saps? I memòria, també. Hem de tindre memòria.
1: És un efecte, com el comentava ell també, un efecte newtonià. L'aigua, si plau en la capçalera, lo normal és que baixi cap a baix.
0: Clar.
1: I si estan caiguent 700 litres, com per exemple, ese dia 29, estava caiguent en Turis, estava caiguent en la part capçalera de...
0: En Xiva,
1: del Túria.
0: En tot això,
1: o sigui,
0: estaven
1: caiguent de 500 a 700.
0: És que és una locura.
1: En una quantitat... O sea, ese agua té que baixar.
0: Clar, té que anar a un puesto. És que té que anar a algun lloc.
1: I baixa en la seva conca.
0: Clar, evidentment.
1: No, l'altra conca.
0: Evidentment, va buscar el seu lloc. O sea, és que va buscar el seu lloc.
1: Clar, perquè sempre diem, l'aigua sempre va buscant la terra en les seues escriptures als amagaes.
0: Però, vamos, que
1: són seues.
0: Que volgo recordar-lo perquè en aquell moment hi havia avisos rojos i no, però és que no plou, i mireu el que va passar. I ara està passant el mateix. I com diu Lluís, crec que hem après, o les institucions han après, que hi ha que previndre. I previndre és fer el que s'ha fet en els avisos i el que s'està fent en els avisos, per a no tindre que després recordar-se d'alguna cosa que no tenia que recordar-se.
1: Sí, perquè una vida val més que...
0: Totalment.
1: Així que... Hay que sempre fer pedagogia de la prevenció, perquè és lo millor.
0: Doncs, ja ho tenim això aclarit, que jo volia aclarir-ho. I avui, en el diccionari meteorològic, que això podríem dir que és diccionari meteorològic, però és més un record, com un te lo recuerdo para que no se nos oblide. Però què tenim avui el diccionari meteorològic, Lluís?
1: Sí, bueno, bien, abans de res vaig a dir un refrany que m'agrada molt.
0: Ai.
1: A veure si toca la flauta, perquè fa temps que no passa. Així que ja ho deixo. Diu que octubre tronat, hivern gelat o nevat. A veure si toca en guany.
0: Ui, que bé!
1: Perquè octubre... mira que ha començat l'octubre tronant, eh?
0: Espera, octubre tronat, hivern...
1: Hivern...
0: Nevat.
1: O gelat.
0: Oh, mira, que bo. Pues tant de bo, eh? Bueno, hem començat tronant, ha començat tronant, l'octubre. A veure si continua així, no. Molt bé, ja tenim el refrany. Anem al diccionari. De què parles avui? Què ens expliques avui?
1: Avui anem a parlar d'algo que és molt de la Mediterrània, és molt nostre, ja el cantava Serrat. Estem parlant dels amaneixers i dels capvespres de vermells, rojos. Que quan estem, per exemple, en un lloc i vegem, parem. I ara que tenim més camaretes en els mòbils, bueno, fem fotos i pululem molt per les xarxes socials. I això és preciós. Per què? Perquè tenim cor, perquè tenim visió, tenim estima, i ens agrada el que tenim al nostre voltant, i no hi ha que perdre-ho. I, a més, aquí hi ha moltes circumstàncies que és física, atmosfèrica, que anem a comentar-lo.
0: Val, perfecte.
1: Com... el que te comentava, Iana, albes i capvespres a les nostres terres, a la Mediterrània, que semblen trets d'una pel·lícula. El cel es tint de roig, taronja, de rosa, i també violat, de violeta.
0: Sí.
1: I durant, això sí, durant molt poc, són uns minuts, i a vegades sembla que està cremant l'horitzó, i és una passada. Bueno, en moltes zones nostres reben noms populars com candilazos, i encara que puguen semblar un capritxo de la naturalesa, darrere d'aixòs colors hi ha una explicació científica.
0: Uh-huh.
1: Però per què el cel torna roig precisament quan ix o quan es posa el sol? Molt fàcil. La resposta està en que tenim damunt del cap tot el temps l'atmosfera, que és on es reprodueix tot. Bueno, aquesta atmosfera, la llum del sol, sembla blanca, no? Però en realitat està formada per tots els colors de l'aire i de l'arc de Sant Martí, que és així. Quan eixa llum entra a l'atmosfera terrestre, xoca amb molècules d'aire i es dispersa. Així apareix una xicoteta curiositat. No tots els colors es dispersen de la mateixa manera. I és així. Els colors blau i violeta tenen longituds d'ona més curtes i es dispersen molt més. I els colors roixos i taronges són diferents. Per això, durant el dia, quan mirem cap amunt, veiem principalment el blau, que és la dispersió de ray light, que ha sigut dispersat per tota l'atmosfera, que és així durant el dia. Però a l'alba i al capvespre ocorreix una cosa completament diferent. Imaginem que el sol està just damunt de nosaltres, la seva llum ha de travessar relativament poca atmosfera per arribar a nosaltres, als nostres ulls. Per això se veu el blau. Ara imaginem el sol molt a prop de l'horitzó, a l'alba o al capvespre, quan comença el dia.
0: Sí.
1: La situació canvia per complet. La llum solar ha de recórrer un camí molt més llarg i anar a través de l'atmosfera i quasi com si haguera de travessar una enorme capa d'aire abans d'arribar fins a nosaltres. Durant aquest llarg recorregut, gran part dels colors blavosos es dispersen cap a altres direccions. I que aconsegueixen arribar més directe fins a nosaltres, els ulls, esos roixos, esos taronges, esos grocs, i sembles, mirant una llanterna a través d'un llarg passadís ple de pols. Com més llarg siga el recorregut, més partícules trobarà la llum pel camí i més canviarà el seu aspecte, que és així. Però així ve l'interessant. No totes les albes ni tots els capvespres produeixen un candilazo.
0: Correcte.
1: Perquè hi és molt normal, no? Mm-hmm. Però per què? Molt fàcil. Perquè, a més, de l'aire necessitem que hi hagi algo més. Necessitem partícules. Pols, aerosols, xicotetes partícules presents de la contaminació, fum, pols saharià i núvols. Molt important, núvols. Al Mediterrani tenim condicions molt interessants. Tenim a prop el Sahara i ja sabem que quantes voltes no estem parlant de calitxa, no?
0: Clar.
1: A tot això, tenim una mar molt càlida, molta humitat, i la humitat també fa que canvi el color del cel. I en situacions, el transport de pols del nord d'Àfrica es deixen situacions, la veritat, que molt boniques. No recordem el Krakatua, el famós quadre d'este noruec, del Crit,
0: Se
1: veu darrere.
0: Sí,
1: de Mans, correcte. Exactament, veu darrere tot el candilàs, però és això prou del Krakatua, d'aquest hivern sense...
0: Hòstia, que bo.
1: Sense fred que van tindre, i que va... que molt de fred, perquè no entrava el sol, i se veien uns candilassos brutals en tot el món. Per això, després de la revelada del pol saharià, per exemple, podem trobar-nos coses vermelles, ataronjades, groguenques. Encara que hi ha una idea molt important. El cel molt roig no significa necessàriament que hi hagi pols saharià. També pot intervindre la humitat, els núvols alts, la quantitat de tipus i partícules que es presenta a l'atmosfera. De tot. Així que hi ha que també diferenciar o fer un filtre. I els núvols són un dels grans ingredients de l'espectacle. Els millors són els capvespres núvols, hem de dir. I el sol proporciona llum, aire, i es dona una situació que tinguem una meravellosa atmosfera i tinguen els colors que tenen i siga tan, tan romàntica, perquè és així. Per això podem contemplar dos albes des del mateix lloc i que una siga en groc durant i l'altra siga completament roja. Que hi ha moltes coses, perquè és així l'atmosfera. La pròxima vegada que vegem el Mediterrani encès a l'alba o al capvespre, podem pensar que no estem simplement veient un cel roig. Estem veient la llum del sol travessant quilòmetres d'atmosfera, interactuant amb molècules, partícules, núvols i arribant finalment als nostres ulls. Per això, un bon candilazo necessita un poc de tot. Sol, baix, una atmosfera adequada i moltes vegades núvols en llocs precis. I així, la màgia està ahí. N'hi ha prou que un núvol estiga uns quilòmetres més amunt, uns minuts abans o uns minuts després, perquè el cel canvia completament. Per això, quan veges un capvespre i el vegas aixina, para, perquè se'n va molt ràpid. És que són esos minuts. La física està convertint el cel en un autèntic espectacle de colors. No t'ho perguis.
0: Quina meravella, eh? Fixa't que estava escoltant l'explicació, i que és una explicació que m'agrada molt perquè és científica, però també té la seva part emocional, no? La seva part també nostàlgica. I jo m'estava recordant que des de xicotet, sobretot al capvespre, jo he escoltat tota la vida, almenys en el meu entorn, que deien quan el cel estava taronja, al capvespre, era sempre dient, ui, demà farà vent. I clar, jo m'he quedat...
1: A més, hi ha un refren que diu, cel rogent, pluja o vent.
0: Veus? Però, clar. Però tu has fet l'explicació correcta, saps? No, demà farà vent, no, si això passa per alguna cosa.
1: Per què no passa sempre?
0: El
1: que passa que sí que... Però sí que hi ha una probabilitat molt, sí, perquè la endometrologia, els nostres... El regal que ens fan en els refrans, els nostres avantpassats,
0: aquest
1: regal, que és una de les meravelles més grans que n'hi ha, pues ja te diuen prou, perquè ja ha passat molt.
0: Que bo. Doncs, Lluís Francesc, mira quina musiqueta sona, mira.
2: Escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y...
0: Estaves parlant del Mediterrani, de Serrat, i dic, ostres, Serrat, té que acabar sonant així. Esta secció d'este diccionari meteorològic, que com sempre és un goig.
1: Pèls de punta, pèls de punta.
0: Sí, senyor. Lluís Francesc, bon cap de setmana, amic. Cuida't.
1: Igualment a tots.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
0: En un segon, arribem a l'una del migdia i ara arriba la informació nacional internacional, l'última hora del que està passant al Congrés dels Diputats, i després, si no passa res i no es pot el món, tornarem amb la segona hora del Hoy por hoy on tinyen Vall del Baida en este divendres 2 d'octubre de 2026.

0: 7 minuts i arribem a l'una i mitja. Anem a escoltar uns anuncis i després parlem del Mica de Hielo de Malferit. Sí, sí, d'art, d'art, d'art, al carrer.
1: En la SER. Hoy por hoy on tinguem Baida al Baida.
2: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidisses què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llin. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
3: Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad de Ontinyent y la comarca. Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, deportes y la vida de nuestra localidad en las páginas de Loclar. Infórmate con rigor y proximidad. Infórmate con Loclar.
4: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent, ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
5: Jefe, ¿un nomikai?
6: ¿Un nomike?
5: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
7: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
8: ¿Nomikai?
7: Y acaba diciendo,
8: ¡otro cremaet!
7: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
1: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
0: Cinc anys jo crec que són suficients perquè un festival deixi de ser una prova. Estem d'acord, no? Però encara permeten conservar una certa capacitat de fer alguna bogeria. Pot ser, pot ser. El Mica tornarà este cap de setmana als carrers de Hielo de Malferit amb 8 companyies i una programació gratuïta de circ contemporani, dansa, teatre físic, clown, música i màgia. Mira si hi ha coses. Però el seu creixement no es mesura únicament en el cartell. Durant dos dies canvia l'ús de les places, mobilitza el veïnat i atrau públic d'altres municipis. Volem mirar el festival des de les dues parts que el fan possible, la construcció artística i el poble que decidís convertir-se en escenari. Cristian Verdú és l'alcalde de Hielo de Malferit. Cristian, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia, Miguel.
0: Benvingut al programa una vegada més. I Joan Santacreu és el director artístic del Mica. Joan, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Benvinguts als dos. Joan, comença per tu. Clar, quan es va preparar la primera edició encara no sabíeu si a Hielo respondria a un festival d'aquestes característiques. Clar, és la primera edició, és la primera vegada. Què és el que podeu plantejar ara que hauria resultat impossible fa 5 anys?
10: Pues fa 5 anys aquesta prova va ser la demostrament. Va coincidir amb la capitalitat cultural, era com aquesta aposta que hi ha també a la ciutat i amb això no...
0: Joan, Joan, disculpa, és que se t'escolta fatal. És un tema de cobertura i està entretallant-se. No sé si pots manejar-te un poc o...
10: És que així...
0: Està fotut.
10: Igual també per això...
0: Uf, no tenim molt bona cobertura. Anem a intentar-ho, però, bueno, estaves dient que va coincidir que en la capital cultural i què més coses, contant.
10: Antes tenim 8 espectacles, en dos dies ni la primera edició era tan potent com aquesta, clar, ni estaven plantejant propostes tan grans, i així en fi que d'aquella primera edició esta el festival ha crescut, com també ha crescut el públic.
0: Ara sí que t'escoltem, o no. Cristian, estàs ahí? Ara és Cristian el que falla. És un desastre avui, ara mateix, de cobertura. Bueno, pues continuem tu. Estàs ahí, Cristian, ja?
9: Sí, és que estan telefonant-me.
0: Val. Que deia jo, Cristian, que en quin moment vau comprovar que el Mica havia deixat de ser una activitat cultural més i ja havia començat a formar part de la identitat del poble?
9: Bueno, pues jo sempre...
0: Puf. No, t'escoltem bé, Cristian, no t'escoltem bé tampoc a tu. Anem a intentar reconnectar amb Cristian. Vaja, Déu, quin matí de cobertures, quina meravella. La ràdio en directe, amigues. Tu continues ahí, no, Joan?
10: Jo estic així, i va. També estic mirant la cobertura, i
0: no, però,
10: que en principi anem bé, però...
0: Però ara se t'escolta bé. Estem parlant més de la Vinga. Cobertura que del Mica, i em sap mal, però bo. A veure si està ahí Cristian ja, sí?
9: Sí, que sí.
0: Ui, és que la cobertura és fatal, Cristian. No t'escoltem bé.
9: Ja tinc tot... podeu fer la telefonada
0: No, per telèfon està allà, Joan. Anem a intentar-ho, però continuem, Joan. Joan, el cartell reuneix 8 companyies, com estaves dient tu, amb trajectòries i llenguatges molt diferents, no? Quin és el criteri, o quin és el criteri que heu seguit per aconseguir que no pareguen 8 espectacles col·locats un darrere de l'altre?
10: El criteri que tenim és aquesta aposta per mostrar espectacles de qualitat. O sigui, són espectacles que estan girant als millors festivals internacionals i que aleshores el que volem és portar al Mica en concret aquestes 8 propostes que són difícils de trobar en molts festivals inclús del nostre país i que les totes col·locades, encara que no pega, però sí, estan molt seleccionades, molt filtrades per prendre el públic i mantenir aquest nivell que es mereix el festival.
0: Anem a veure si ara podem parlar en Cristian. Te preguntava que en quin moment vau comprovar que el Mica havia deixat de ser aquesta activitat cultural més i havia començat ja a formar part d'una identitat d'un poble com Aielo.
9: Sí, pues jo parlava un poc de la meva perspectiva, no? Sí. Quan em vaig involucrar com a voluntari i ho veus des de dins, el muntatge, nervis, parles abans amb la companyia i ja veus el resultat després i és com que descobreixes un món nou, ple de sorpreses, ple d'energia, ple de... Vull dir, és que és una cosa molt, molt xula, la veritat, que no... No sabia, jo per lo menys no havia trobat mai, no, en un espectacle i és molt brutal, no? Perquè cada companyia d'estes és que és una història, és un món, és una experiència i van a sorprendre't sí o sí.
0: Joan, com es construeix el recorregut del públic durant el cap de setmana? Vull dir, què és el que determineu primer, l'espectacle, l'espai del poble on funcionarà o el moment en què ha d'aparèixer? Joan? Joan se n'ha anat, directament. Bé, doncs continuem tu, Cristian. Quin desastre de telèfon tenim avui, mare de Déu, senyor. Que mira, pues, va un poquet també la pregunta un poc en relació als carrers, perquè, clar, convertir els carrers en escenaris també altera durant unes hores la vida quotidiana del poble. Com heu treballat amb el veïnat perquè no sigui únicament espectador, sinó part del festival?
9: Bueno, al final Aielo és un poble viu en el que respecten els espectacles de carrer. De fet, intentem que sempre els espectacles siguin al carrer perquè volem fer els carrers vius, els carrers plens d'energia. I bueno, ja tenim tots els espais ben enganats i preparats. La gent jo crec que també... tolera o respecte. De fet, que una persona pugui veure el seu espectacle des de la finestra del seu balcó també és una joia, no? I res, si tot va bé i no ens plou, continuarem al carrer.
0: En principi, no, continua tot com estava, veritat, Cristian? Perquè, clar, estem molt pendents dels avisos, ara ha tornat a ser un aviso groc...
9: I val, continua 100% segur.
0: Val.
9: Ara bé, no sabem si en espais interiors o en espais al carrer. És el que encara estem esperant, sobretot el mateix dia, a última hora, és quan decidirem, abans del muntatge, si ho farem dins o fora. Perquè, com ja vau veure ahir, les tempestes són un poc estranyes, no?
0: Que no saps quan arriba i de repente arriba i descarrega i se'n va i pareix que torna tot a la normalitat i no és aixina, però bo, estarem molt pendents, nosaltres també. Hi ha una cosa que també m'agradaria destacar, perquè, clar, tots els espectacles són gratuïts.
9: Sí.
0: Clar, què costa realment oferir al carrer una programació d'aquest nivell i per què considereu des de l'Ajuntament que val la pena assumir aquest esforç?
9: Bueno, al final també s'ha de dir, no?, que tot això pues, també està cofinanciat per el SARC, per Diputació, per la Federació de, bueno, per Escalante, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Vull dir, tenim ahí tot un recull, no?, de subvencions de cultura que intentem involucrar-les, moltes d'elles, en este festival. Tinyant també part del poble, no?, part de fons municipal, però això, intentem que siga gratuït, més que res també perquè el que estem fent és això, no?, com jo, no? Jo vaig anar el primer dia, jo no sabia on anava, m'ho vaig trobar i és uau, que xulo està això, no?, que guai. O sigui, és una cosa que a lo millor no aniries de per si a lo millor es pagaran o tal, i t'ho trobes i el pega un
0: esclafit.
9: Uau, això està molt xulo. De fet, jo t'ho dic, primer vaig conèixer el Mika i ara me'n vaig al MIM de Sueca, vull dir-te, perquè estos espectacles, la veritat, que són molt increïbles.
0: Has dit també que vas estar com a voluntari dins de l'organització.
9: Sí.
0: Clar, el voluntari cultural torna a participar en aquesta organització. Quines responsabilitats s'assumeixen els voluntaris durant el festival?
9: Bueno, pues en primer lloc, que molt més pront de quan és quan comença el primer espectacle, comencem a muntar cadires, a muntar si posem gespa artificial, ajudar a les companyies el que necessiten, els duguem de menjar, de beure, els recomanem llocs si han d'anar a dinar o tal, manegem a la gent d'un lloc a un altre, els orientem, posem caires, llevem caires. Estem ahí per al que fas a falta, sí.
0: Cristian, el Mika trau cada vegada més gent de fora d'Aielo, això jo crec que és obvi. Teniu alguna manera de mesurar què és el que deixa el festival al municipi, més enllà de l'ambient que es veu als carrers?
9: Pues sincerament no el tenim, no tenim...
0: Però sí que teniu la sensació i la percepció, això, no?
9: No, la sensació, tampoc és sensació, és simplement tu quan veus les cadires i la gent que està plantada, tu, clar, som un poble relativament xocotent, no? 4.500 habitants, saps qui és del poble i qui no. Aleshores, tu quan veus aixes caretes, identifiques en seguida. I quan sobretot es plenen les places i veus que no cap ni una persona més, i veus i dius, uah, n'hi ha molta gent que no sé qui és, evidentment. Hi ha molta gent que ve de fora per veure aquest espectacle.
0: Doncs me quedo un minut i hem recuperat a Joan, a veure si podem... És que vull que siga l'últim, que siga el director artístic, el que convide, però l'alcalde sempre convida, però és com molt institucional. Joan, estàs ahí, veritat?
10: A veure si no falla.
0: Vull que, per acabar, convides tu a la gent que està escoltant a que acudisca a Aielo de Malferit este cap de setmana, este dissabte, este diumenge, per a disfrutar i gaudir d'este Mika. És el teu moment.
10: Sí, pues és així. Nosaltres des d'ací convidem a totes i tots que vinguin al festival dissabte, diumenge, 8 propostes per a tots els públics, totes les edats, tots els gustos, a tots els sorprendrà per igual, i és molt important que estiguen molt atents a les xarxes socials perquè ja sabeu que el temps està rebolicat i nosaltres tenim el plan B pensat per a cada representació. Jo comunicarem ràpidament unes hores abans a les xarxes per dir-vos, no es fa al carrer, però podeu entrar a l'auditori o podeu entrar a qualsevol altre espai. O sigui, en principi els animem a això, que estiguen molt atents i que els esperem al Mika.
0: Les xarxes és Mika Festival, veritat?
10: Sí, Mika Festival.
0: Val, Mika Festival. Doncs ja tenim tota la informació, tant de bo que no ploga i que es puguen fer les coses com tenen que fer-se, però toca gaudir d'este Mika este cap de setmana. Cristian Verdú, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada molt forta.
9: A vosaltres, un abraç.
0: Adeu, adeu, bon dia. Joan Santacreu, gràcies i que vagi molt bé el cap de setmana.
10: Vinga, igualment, moltes gràcies.
0: Adeu, bon dia. Adeu. No res, en dos minutets continuem parlant de cultura. Per què? Perquè arriba a l'Escoleta de Música amb el bo de Ibal Ley.
1: En la SER. Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.
6: ¿Ayer te vi? ¿A dónde ibas con tanta prisa?
8: Pues no sé si contarte a dónde iba.
6: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame, ¿a dónde ibas?
8: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
11: Cocinafácil.es.
12: Ya está, ya sé dónde tengo la tienda más cercana.
13: Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
14: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
15: Jefe, ¿un nomikai?
16: ¿Un nomiké?
15: Nomikai. En japonés quedará a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
7: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
16: ¿Nomikai?
7: Y acaba diciendo,
16: ¡otro cremaet!
7: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: de la nostra escola de música. Ivan Lane, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Deixa de fer sorollets.
1: Ja, perdó, perdó.
0: Deixa de fer sorollets, home.
1: Tenia que haver tant de rato que estàs així esperant, eh? És que sóc, és que estic per acabar.
0: No, no s'ha sentit. Bueno, sí, s'ha sentit. Que benvingut de nou a mi, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Ha vingut a la ràdio, quan ha entrat per la porta, diu, home, molt bé, ara que fa frescoreta i que...
1: A mi que a mi m'agrada l'estiu, però és que enguany, tio.
0: Sí, jo preferís que està... Això o un poquet més de fred, encara.
1: Sí? A mi m'agrada molt l'estiu, però enguany tinc que reconèixer que ara està en tirri, eh? Ja...
0: Bueno.
1: Ya fa rato que estaría.
0: Ojo, cuidado, no cantemos victoria.
1: No, no, no, así no se sabe mal lo que
0: puede pasar. Ojo, cuidado. Bueno, anem a per l'escola de música en esta edició, la primera del mes d'octubre, que és el que has preparat.
1: Mira, va, mira, avui és el Dia Internacional de la No Violència. Ojo, molt que celebrar, perquè, vamos, no pareix.
0: No pareix, no.
1: I també és el Dia del Somriure, que també està la cosa un poc lletja, però bueno, bé. Dos coses molt positives, no?, que seria meravellós que estiguessin presents a la vida d'un sempre, no?
0: Sí.
1: No violència i somriure, ojalà.
0: Ojalà, tant de bo.
1: Que com anem a fer això que empastem la música? Que és de lo que parlem així? Pues mira, analitzant algunes cançons que he triat, val? Els primers programes que vam fer ara fa quasi un any van parlar del tema de les emocions, el segon o tercer programa van parlar del tema de les emocions.
0: Correcte, sí, sí.
1: Però un poc en general, no? Avui anem a fer-ho cançó per cançó,
0: vale?
1: De les que he triat.
0: Vale.
1: Sí, que si vols ja, sin más dilación, no? Com... anem amb la primera.
0: Vinga.
1: Que si pensa en la no violència, a mi és la primera que em ve al cap.

0: té raó. És una de les primeres cançons que pot vindre al cap, si penses en això. Que bo.
1: És una meravella, eh?
0: Sí, sí.
1: Veia ahir cantant ahir en el llit, John i Yoko, eh? Aquesta imatge tan clàssica i tan mítica, no? És de veres, eh?
0: Sí, sí.
1: El seu viatge de nubis, tio. El viatge de noces,
0: bueno, és que... La vida d'estos dos era aixina.
1: No sé, bueno, jo... La gent se'n va amb tot incluïdo allà. Com a mínim a Canàries, te pots anar també, jo que sé,
0: home,
1: a República Dominicana.
0: Això però... és el que més es consumia en la meva època.
1: Clar, tot incluïdo a Canàries, la pulsereta, no? A no fer res.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: a fer coses.
0: A fer coses.
1: Ja m'entens.
0: Coses de... Coses.
1: Exacte,
0: ja està.
1: Coses de noces, de nits de noces.
0: Sí, senyor.
1: I res, estos pues, van dir, pues agarrem la guitarra per seguir a la nostra i ja, ui, juntem allà a la premsa i cantem cançonetes, no? Pues res, tot fa falta, tio, ja està. Bueno, tècnica musical supersenzilla per a fer aquesta cançó un himne per la pau, no?
0: Sí, serà senzilla, tio, però quina facilitat tenia este home per a crear himnes.
1: Això ho tenia, vamos, li venia de sèrie.
0: Sí, és brutal, tio.
1: Per una banda, la repetició, que és molt important, no? Avui you're saying is give peace a chance, ho diu, pues mig milió de vegades,
0: sí,
1: no? I, bueno, tu que has estat en Radio Fórmula, en emissores de Radio Fórmula, em corregiràs si no ho dic bé, però vamos, entra a base de repetició tot.
0: Jo vaig tindre un capo molt capo, que una de les coses que més deia és en la repetició està l'èxito.
1: Claro, és que és així, o sea... Final. És un poc així, la cançó té que tindre algo, per supost,
0: sí,
1: per descomptat,
0: sí.
1: Però bueno... Un limón y medio limón, ya está. No falta que digas res més,
0: ¿no? Per favor.
1: Que afegisca res
0: més.
1: Per
0: favor, recordes bloquejat, gràcies.
1: No, res, el ostinato, ¿no? Que no és més que repetir estrofes amb la mateixa melodia, per tal de que se te quede gravat, sense prestar atenció que se te quede gravat. Estructura fàcil, melodia, tornada, res més. Ni pont, ni solo, ni res raro.
0: Ni res.
1: Melodia i tornada. En aquestes dues coses fas l'èxit ahí perfecte.
0: Sí,
1: i després participació del públic, que també, pues bueno, és fàcil d'aconseguir, al ser tan fàcil, no? La gent... Pues fa que s'agafa enseguida
0: fàcil,
1: i això li dona aquest punt que té aquest estribillo, no? Aquesta tornada que s'apegui i que pegui d'aquesta manera. I damunt no és necessari saber cantar bé per entonar i que sona bé este tema. No cal saber cantar.
0: Crec que no hem dit el nom de la cançó, eh?
1: Ah, no l'hem dit,
0: no, crec que no.
1: Pues
0: però clar, com és tan coneguda...
1: Ja ho guardo la perfecta.
0: Sí, sí.
1: Give Peace a Chance de John Lennon.
0: Ah, ja està.
1: D'aquí si no, clar.
0: Sí, quina manera més xula de començar aquesta secció
1: sí,
0: avui clar. I dedicada... Bueno, dic, sí, al dia del somriure, a la no violència, etc. Vinga, què més coses?
1: Mentre estic fent aquesta secció, tenim que estar pensant que ahí fora no està passant res.
0: Sí.
1: Ja està.
0: És complicat, però sí.
1: Sí, molt difícil,
0: però...
1: molt difícil.
0: Podem fer-ho.
1: Vam intentar-ho.
0: Jo porto molts anys fent-ho, eh?
1: Sí.
0: De veres, eh?
1: Sí, és
0: de
1: que veres. Ja dona un poc de cosa. Bueno, va, passem al segon tema d'avui, a veure.
0: Vinga, va, escoltem, va.

0: Saps, no? Quina relaxació de
1: repente. Que guai està, eh?
0: Sí, eh? Ostres. Cançó de dia de pluja, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí, cert, cert.
0: És cançó de dia de pluja, tio.
1: És cert.
0: Que bo.
1: Això que i això que té una tornada
0: sí, sí.
1: Alegre, no?
0: Sí, sí, però
1: sí, cert. Sona Get Together, de Youngbloods.
0: Uh-huh.
1: Este tema és molt senzill, també, i molt bonic.
0: Sí.
1: Té una melodia dolceta, no? Això que estem escoltant, hi ha acords que fan sentir un poc de tensió durant la melodia, que ve ara, te dic quin és. Bueno, a veure si vulguis tu. Este, que se'l deixa ahí un poc com obert, no? Com... Que ve ara, saps?
0: Veus? Això m'agrada molt.
1: Clar, tio. Sí, sí.
0: Com fas això?
1: Però ve la tornada i es fica a fer els acords majors i es converteix harmònicament en bon rotllo total.
0: Ahí està.
1: A més, és que saben escriure, que d'això te dones compte a la base d'escoltar música, no?
0: Sí.
1: Quan creen tensió, quan creen aquestes coses, perquè està, normalment no està parlant d'algo, bueno, normalment,
0: sí.
1: Ho dic sempre, com definit, no? Com que... uno més uno és dos.
0: Una cosa concreta.
1: Siguen un poc filosòfics i tal, la cosa en tensió.
0: És més abstract, no?
1: Exacte, un poc més abstracte tot,
0: sí, sí.
1: I després quan ve la tornada sí que ja és... Pues, en esta, per exemple, en este cas, és una mostra prou
0: clara,
1: específica,
0: sí.
1: La soy, però clara, que la lletra és prou filosòfica i diu, parla de somos más que la luz del sol por un momento, el miedo es la muerte y el amor no es más que una canción, y cosas així, ¿no?
0: Uy, mare.
1: Pero ve la tornada y diu, sí. Vamos, gente, ahora, sonríe tu hermano, todos se juntan, tratad de amarnos unos a otros ahora mismo. ¿M'entens?
0: Ah, pues...
1: És un poc ahí...
0: Sí, un poc místic, ¿no?, també.
1: Exacte, un poc místic.
0: Amor libre, clar que sí.
1: Exacte. En resum, això. Deixeu de fer el pardal i estimeu-vos, tio, que el test passa volant i aquí
0: exacte.
1: Està passant de tot, tio.
0: Deixeu de fer el pardal, m'agrada
1: molt. Passa el cotxe.
0: Sí, senyor.
1: Vinga, va.
0: A veure.
1: I ara anem a fer una cosa, si el París ve.
0: A veure.
1: Ara anem a veure com és. Anem a fer un experiment amb els oients.
0: Un experiment amb els oients?
1: Un experiment.
0: I com és l'experiment?
1: No és perillós.
0: Vale. Segur, eh?
1: Has de posar... No, segur.
0: Val.
1: Has de posar això que... A prou de volumen, si pot ser.
0: Val.
1: Que anem a escoltar.
0: Li dóna?
1: Tira-li.

0: Hòstia, tio.
1: Què te pareix? Tranquils, que la ràdio funciona bé, eh? Aquesta música i aquesta tan radical és per a demostrar que la música també pot representar violència sense gastar ni una sola paraula. No ho dic per la cançó a mi m'encanta, realment. Però és cert que a nivell cerebral, no? O sea,
0: podem fer una altra vegada?
1: Claro, claro que sí.
0: No, no deixaré tants segons, eh? Però, clar, és que de repente arribes a... I ara està allà.
1: Clar, wow. No és quan arriba allò, és quan arriba això.
0: Quan arriba
1: és quan arriba el tall, quan dius... Quan és... Ostres, a mi saps quan em passa, sobretot?
0: Quan?
1: A tu també et passarà i a tot el món. Estàs en un bar fent un cafè i de repente algú para de moldre el cafè, la cafetera, i dius...
0: Oh, correcto.
1: Ostres, que descans, sí, sí, sí, sí, tio. I no m'havia donat compte.
0: És de veres, tio.
1: Que m'estava taladrant el cervell.
0: Clar, és que està ahí dins i al final no et dones compte. Quan para...
1: Quan para dius, tio, quina pau.
0: Sí, sí. O en algun motor, quan estàs en casa, potser tens la finestra oberta i hi ha un
1: acondicionat...
0: Que de repente para i dius, ui...
1: Que bo, eh?
0: Per favor, això.
1: Te dona pau, realment.
0: Sí, sí, dona molta pau. Que bé, que bé, que bé.
1: Bueno, mira, una curiositat més. I, ojo, he gastat este tema de Sepultura, que he posat Arise, de Sepultura, que és prou canyera, no?, per poder exagerar el canvi.
0: Ja, va.
1: Que no és precís que sigui un tema metalero. Jo l'he posat perquè és que m'agrada molt i em du molts bons records, este tema. Però, bueno, lo ideal seria haver-ho fet amb una música que tinguera pues, dissonàncies, cromatismes, síncopes, accents desplaçats, dinàmica forta, timbres aspres, no? O sea, sons, violins, aixina que sonen un poc mal...
0: T'anava a dir, m'agradaria que anés explicant punt sí, per punt, perquè cromatismes, síncopes... Síncopes que me dona a mi quan me parlen del sou i tot això.
1: Bueno, pues estem parlant de coses que no sonen con toco, per dir d'alguna manera,
0: val,
1: no? Que no estan alineades harmònicament.
0: Val, que no és... Val, que no
1: és com tu has sentit una orquestra final, quan te coses...
0: Això,
1: cada u va a la seva
0: és un poc aixina.
1: Pues és un poc això, però fort. O sea,
0: val,
1: tocant a lo bestia per marejar-te, vaja.
0: Val, perfecte, perfecte.
1: Entens un munt de coses que poden donar-se, no? I que d'aquesta manera és com es construir la tensió, musicalment parlant, una orquestra puja... Quan puja... Amb control, és una melodia molt bonica, com puja i te dona el
0: però
1: pas.
0: Si
1: però quan puja
0: control,
1: amb descontrol i cadascú fa el que vol, te crea una tensió que dius, ostres, si va passar algo, no?
0: Sí, que guai, tio.
1: Les pel·lícules de terror passa moltíssim,
0: sí,
1: les dissonàncies.
0: Sí, senyor.
1: El famós tritono, en les pel·lis de por es gasta barbaritats.
0: Que bé, tio.
1: I ara si vos passem de la no violència al somriure, que també és el dia, que ja ho han dit.
0: Bueno...

0: man. Respect.
1: Yeah. Ojo. Ojo que en di que era el dios sonriure, no de los rises.
0: Bueno.
1: Que sabes que cuando escoltas a este tío, depende de lo que el fumares, igual eran más rises que sonriures.
0: Eran más rises, sí. Bueno, a mí me han contado.
1: Tengo un amigo.
0: Que li quedava la sonrisa permanent sempre que provava aquestes coses.
1: Era el mateix que el dia que guardares en la jaqueta de vaquera, no? I t'ho pillava ta mare o ton pare i era el teu amic, ho tenies guardat.
0: No, és que és el meu amic, sempre, sempre. Jo no.
1: I aquest amic tenia un gos que es menjava els deures, també. És el mateix.
0: El mateix amic, sí senyor.
1: El mateix.
0: I que complia anys 4 voltes a l'any.
1: 4 vegades, exacte, efectivament.
0: Què estem escoltant, va?
1: Estem escoltant el gran Bob Marley i Three Little Birds, que és el tema és tan xulo que estem escoltant. Mm. Està guapíssim, té un groove, m'encanta.
0: Sí.
1: L'escoltes, tio, i camines. Sense menjar-te la cadira estàs...
0: És que vas flotant.
1: Vas fent quilòmetres,
0: tio. És que flotes, tio, en esta cançó és com...
1: És molt xula. I aquesta guitarreta allà a contra... Ja vam parlar del reggae en el seu moment... que mantindrà així unes paraules d'Esteve, d'Auxili també i tot.
0: Sí, senyor.
1: Superagraït. I, bueno, ja saben que això és bon rotllo a tope i això sí que el fa somriure, tio. És una meravella. A mi m'encanta. Si vols, per a no soltar el somriure de cara al final del programa d'avui,
0: porto
1: una cançó que a mi em dona un bon rotllo que flipes.
0: Sí.
1: Quan escoltes dibuixes sempre un somriure en la meva cara, però a més de veres, eh?
0: A veure.
1: Per uns minuts aconseguis no pensar en res negatiu.

0: de artista ¿qué? Y de canción.
1: Dona una alegría de viure, tío, esta melodía me encanta,
0: qué bé,
1: ¿eh?
0: Qué bé,
1: guay,
0: qué
1: el tío, té una veu, me encanta.
0: Michael Bublé, tío, a mí siempre me ha agradado. O sea, yo creo que son esos artistas. Es de ver que ell va a decidir parar per un tema personal, fa molts anys, però dic, no ha tingut tot el recorregut que es mereix.
1: No, no, de veres, a mi m'encanta.
0: Però també perquè va decidir parar, eh? Però és un tio que és que té una veu espectacular.
1: Superbonica, té un color de veu preciós.
0: Té un color de veu que és brutal. Pareix, des de fora, molt bon tio, i fa cançons... Esta no és l'única, té més cançons que dona un gust d'escoltar i te donen ganes de riure.
1: Jo és perquè esta és que em flipa, però vamos, té un fum, té un fum aquí.
0: Que bo, tio.
1: Té molt que veure també conforme està instrumentada, no? El piano este que porta aquest rotllo és xulíssim.
0: El piano... Cal, com canvia això, eh?
1: És que això, les cançons que tenen este rotllo,
0: sí.
1: Totes són molt... No sé si recordes ara Mario de Meclan.
0: Sí.
1: És molt pareguda.
0: Sí.
1: I tenen aquest rotllet, el dona bon rotllo. Un tipus de ritme que tenen. Es un Penny Lane en tota regla.
0: Ai, no sabes, ai, cuidado, Michael. Que estàs igual lent, eh?
1: El que és que el piano també és... Ojo.
0: Per què serà?
1: Molta escola han fet els Beatles.
0: Michael Bublé, sí senyor.
1: Haven't Met You Yet, es diu. Per si algú la vol buscar o la vol escoltar, que, vamos, ja ho... Totalment recomanable. I si vols, he pensat que podien despedir-nos ja en la que diuen que és la cançó més alegre del món.
0: Ah, sí?
1: Jo no pensé el mateix, encara que m'encanta este tema, m'encanta. I m'encanta este grup, però per a mi no és la més cançó més feliç del món. Però vaja, que està molt xula.
0: L'escoltem?
1: Està molt xula, l'escoltem, si vols.

0: Esta es Diu, que está considerada la sí. cançó més alegre del món.
1: Més alegre del món, per això. Sí,
0: no ho sabia. Ah.
1: És molt divertida, saps?
0: És molt divertida, però jo tampoc la considero com la més... No em vindria al cap esta com a primera opció.
1: N'hi haurà alguna de Parxís més divertida, segur.
0: Hombre, segur, segur. On va parar? Enrique Llana. Disco chino filipino, sí senyor. Quin referent, eh?
1: Claro, tío. Això denota molt l'edat que tenim.
0: Parla per tu. Doncs en la cançó més divertida del món, segons els experts, i segons nosaltres, que som més experts que ell, no, acabem esta secció, esta escola musical amb Ivan Lane. Ivan, moltíssimes gràcies, amic.
1: Meravellós, moltíssimes gràcies.
0: I amb una sonrisa tens que dir el de sempre.
1: Ei, sigueu bons i porteu-vos bé.
0: Ahí està. Gràcies, Ivan. Tornem el dilluns.

0: Tomás Marín.
1: I comencem contant-los que els pròxims dies venen intensos, venen amb molta actualitat, perquè tenim partits d'allò més que interessants. Puc destacar-vos aquest enfrontament diumenge 6 de la vesprada entre l'Ontinyent 1971 i el Villarreal C, o el desplaçament de la Geneta a casa del líder, el José Mangriñán, a la Vall d'Uixó. També juguen diumenge, en aquest cas a les 5 de la vesprada. Escoltarem les prèvies, com no. I si destaca un altre enfrontament, vull recordar-los que demà tenim un gran partit al municipal de Benigànim. Benigànim Olímpic. Gran partit, eh? Demà a les 5 i quart de la vesprada al municipal. També escoltarem la prèvia de l'entrenador de José Manuel Rueda. S'enfronta l'exentrenador de l'Olímpic a l'exentrenador de l'Olleria, al de Redondo, recorden que està en l'Olímpic i al qual també li desitgem la major de les sorts. Com no, com no. Però bueno, aquesta cada setmana té que guanyar el Benigànim, eh? Encara que em costa un poc dir-ho. Un poquet massa, però bueno, que guanya el Benigànim, que guanya. Bueno, anem també a contar-los un poquet què és el que tenim pel que fa a l'agenda poliesportiva. A veure, tenim l'Street Trail de Bellús. També tenim a Sofía Rodríguez disputant la primera prova de la Copa d'Espanya de ciclocross a Siero, a Astúries. L'escoltarem després, perquè ahir es va passar pel nostre programa. També vull contar-los que pel que fa a la pluja també tenim una suspensió d'un event a l'Olleria, perquè demà estava previst el Talents Hybrid Games, que han quedat ajornats per les condicions meteorològiques adverses. L'organització anunciarà pròximament la nova data. Mentre es mantinga la vista aranjo, es recomana al veïnat evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions. Recorden que estan sent uns dies en què cal estar informats mitjançant, com sempre us dic, els canals oficials. Recordar-los també que hi van jugar este pròxim diumenge a les 11 i quart al Trinquet de Bellreguard, front a Marraí, Lorja i Bossio, després de caure 20-25 front a l'equip de Castelló, encapçalat per CB i Vicent. Cap de setmana important, eh? Per a l'equip, per a la parella d'Ontinyent, Ivan i Brisca. Bueno, ara bé, vull ser-los clars en el que anem a tindre avui al nostre ser deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. Bueno, anem a fer les prèvies, com no? Anem a passar per l'Ontinyent 1961, a Geneta, Benigànim, Olleria, Deportiu Ontinyent, Bocairent, la tercera valenciana, el Deportiu Ontinyent femení, el juvenil de l'Ontinyent 1931, la tercera divisió de futbol sala, la lliga preferent. Anem a fer un repàs de tot allò que siga notícia per als equips de la Vall d'Albaida, com pot ser, per exemple, i se debut diumenge 6 i quart de la vesprada al Fernando Rubio de l'S Ontinyent masculí a la tercera FEB. S'enfronta al Costera Sur de Múrcia. També escoltarem el seu entrenador, a Carles Bonet. Vamos, que fins a les 4 de la vesprada tenim molta actualitat i molt a contar-los. Agafem aire i ens centrem ja en les prèvies. I ens centrem en primer lloc en l'Ontinyent 1931. Molts protagonistes també, eh?
2: Estàs escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser, seleccionando Radio Ontinyent. Y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent. Siempre contigo, estés donde estés.
3: El vaso y si se vacía te llamo a ti.
4: Ser deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.
3: Que lo hizo así, entonces pa' qué mentirnos. Entonces pa' qué engañar.
4: Tomás Marín.
3: Le pedí a Dios por tu labio pa' que me diera besito. Gracias a Dios por tu cuerpo.
1: Comencem per l'Ontinyent 1931, sinònim també de tercera federació, perquè tenim partits d'allò més que interessants en aquesta jornada número 5. El Soneja rep el jove espanyol de Sant Vicent demà a les 4 de la vesprada. A les 5, 3 partits. Roda, Torrevieja, Acero, Athletic Club, Torrellano, Hércules B, el Dense B. Enfrontament de filials alacantins. Diumenge, la resta de partits. 4 de la vesprada, Llevant B, Crevillente Deportivo. 5, Vall d'Uixó, Atzeneta. 6 de la vesprada, 3 enfrontaments que tanquen la jornada. Ontinyent 1931, Villarreal C, Atlético Saguntino, Utiel i Buñol Torrenta. Recordar-los que la Vall d'Uixó és líder amb 10 punts, el Villarreal C és segon amb 9, tercer és el Dense B amb 8 i en quarta i cinquena posició tenim el Torrent i el Llevant B amb 7 punts. L'Ontinyent 1931 es troba en la setena posició amb un total de 6 punts i 6 victòries davant l'Atlético Saguntino i el Buñol, i la Geneta ocupa la posició número 15, fregant els jocs de descens amb un total de 3 punts. Els 3 punts trets pels empats davant el Dense B, el Torrent i l'Hércules B. I comencem parlant de l'Ontinyent 1931. Bé, el partit este diumenge, del qual esperem que la previsió meteorològica siga positiva per a que l'aficionat baixi al Clariano, com no, encara que pel que està puguent veure, doncs la pinta està de que va ploure. Que va ploure. Però bueno, va ploure poquet, eh? Va ploure poquet. Igualment, sempre informar-se mitjançant els canals oficials. Bueno, crec que és un partit per a continuar reafirmant que el Clariano és un fortí i que esta temporada va ajudar moltíssim a l'equip de Rubén Sanz pel que fa als jocs de classificació en aquesta nova temporada de competició. Però clar està que tenim que entendre moltes qüestions en contra cal tindre's. Que Villarreal és un dels cocos de la Lliga, que té un nivell brutal, sobretot a nivell individual. Són jugadors d'un filial molt potent, d'una pedrera que és clau, una pedrera que fa por, però bueno, l'Ontinyent no té que tindre por d'un partit com aquest. Crec que és un partit en el que el conjunt de Rubén Sanz, si continua sent regular, pot aconseguir les coses. Crec que el mestres pot arribar a ser possible, encara que hi ha que fer moltes, moltes coses bé. Millor dit, totes les coses bé. No sabem si el sistema que gastarà l'entrenador serà paregut al del partit davant del Buñol, si serà més paregut al del partit davant l'Atlético Saguntino, si eixirà en el 11 amb Jorge Ruiz un poc més avançat, amb Antonio Moreno més escorat a la banda. La veritat és que són molts dubtes, eh? És que tenim pel que fa a eixa tàctica i eixe sistema de Rubén Sanz. No obstant això, vull contar-los i vull recalcar una qüestió que per a mi és vital, el recolzament de l'aficionat en el Clariano. El recolzament és vital, vital per aconseguir pues, un objectiu que tots i totes tenim en ment i tenim en compte al llarg d'esta temporada, que és el fet de tratar d'aconseguir les coses i d'estar ahí al capdavant. Perquè si estem al capdavant, jo crec que l'equip pot anar sumant ritme, sumant intensitat i també sumant moral. Perquè la moral és molt important en aquesta categoria. Eh? Ho recorde sempre. Sempre. Pel que fa a l'11, no espere canvis. Pel que fa a la línia defensiva, no els espere perquè pense que el conjunt de Rubén Sanz ha estat molt positiu al llarg d'aquestes jornades en la zona de darrere, sobretot en casa. Encara no ha encaixat cap gol al Clariano. Però pel que fa davant és quan arriben els dubtes, perquè estem veient moltes rotacions, per exemple, en el mig de canvi en la davantera. Per exemple, Carlos Mas va ser titular el passat cap de setmana. Juanmi Muñoz en porteria, i sí que pensem que va tornar aquesta línia de 5. Pensem amb Iñaki Pardo, amb David Micó i amb Pau Sánchez. També amb Truji per la banda esquerra, i amb Jorge García per la banda dreta. És una línia de 5 que apassiona i que a mi m'encanta. Sobretot, i s'apartat on tenim a Jorge Ruiz i a Jorge García, que per a mi són un dels jugadors vitals i claus de cara a esta temporada. Pel que fa al mig del camp, així poden començar a arribar els dubtes, però crec que no va canviar moltes coses respecte al partit davant del Buñol, perquè pensem que estarà Pulsera, que estarà Osoro, que estarà Antonio Moreno, que estarà Juanan i que estarà Carlos Mas. El bo d'Iñaki Pardo actuarà de central, però també de 6 a l'hora de treure el baló, amb el baló jugat. Esperem a Pulsera i Osoro un poc més adelantats pel que fa a la línia defensiva. Més escolats, sento un poquet més centre escorat a la banda, tindrem tant Antonio Moreno com a Juanan, i en la davantera com a punta tindrem a Carlos Mas. Sí que és de veres que en aquest cas ens entra el dubte de si anem a tindre aquesta línia de 4 defenses, si anem a tindre aquesta línia de 5, però jo abogué per la línia de 5 del conjunt ontinyentí, del conjunt de Rubén Sanz. Bueno, ja veurem què passa, eh? Ja veurem, perquè això és un món i sempre que dic una cosa en la ràdio pareix que se fa una diferent. Però bueno, això és com tot, mai es pot acertar, faltaria més. Volem escoltar la prèvia, eh? Volem escoltar les declaracions de l'entrenador de l'Ontinyent 1931, de Rubén Sanz, perquè és un partit important, és un partit que té molts al·licients d'allò més que interessants. Tindrem a l'altra banda a Seidu Llopis, ja saben, jugador ontinyentí format i que forma part, valga la redundància, del conjunt de Villarreal, i també és un partit davant un dels cocos de la Lliga. No hi ha més. Una victòria a casa seria d'allò més que important. Escoltem la prèvia de Rubén Sanz. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? Bueno, el equipo, ya lo he dicho antes, llega con, con mucha confianza, pero ya estaba con mucha confianza. Creo que hicimos un buen partido y al final el ganar siempre pues, refuerza esas buenas sensaciones. Pero el equipo sigue con una buena dinámica positiva, quiere seguir compitiendo y bueno, pues afrontamos el partido de Villarreal con muchas ganas y más que es aquí en casa. Sí, es verdad que la semana pasada teníamos alguna baja, bueno, aparte de la de Chimo, y había varios jugadores que bueno, que venían con molestias, arrastraban molestias. Entonces, bueno, al final creo que se vio que a partir del 70 o del 80 había jugadores un poco, pues eso, cansados o incluso con alguna molestia, un poco lastrados. Y nada, ya esta semana recuperamos casi al 100% a toda la plantilla. Sí es verdad que bueno, todavía tenemos a Chimo, que veremos si llega o no. Y nada, eso es. No ha cambiado nada. Después de este triunfo el equipo sigue igual, sigue con la misma mentalidad, sigue haciendo lo mismo en todas las fases. Es verdad que adaptándose a rival y a los contextos, pero el equipo es el mismo que el del primer día. Lo que pasa que al final seguimos siendo un equipo en construcción. Bueno, creo que nos queda mucho para ser el Ontinyent que queremos ser. Creo que al final esas relaciones entre los jugadores ya pues, cada vez son más cercanas, cada vez son mejores, tanto dentro como fuera. Y bueno, en cuanto a ese sentimiento de pertenencia al club, de idea, de identidad, creo que poquito a poco pues la vamos un poco cerrando, ¿no? Y ya te digo, el equipo está bien, el equipo está con muchas ganas. Los primeros cuatro partidos han sido con estos dos viajes, el de Atlético Levante y Roda, donde no pudimos puntuar, al final han sido dos salidas difíciles. Luego en casa al final lo hemos hecho bueno. Para mí el mes, respecto a, según contextos de rival y los equipos que venían aquí a casa que eran complicados, creo que es un mes positivo, pero ya te digo, con ganas de seguir creciendo, de seguir ganando y al final el equipo está muy lejos todavía de lo que vamos a ser. Bueno, cada contexto requiere que nos adaptemos. Al final creo que contra Buñol lo hicimos. Visteis al final pues las ubicaciones un poco también según los quienes, ubicaciones diferentes. Al final Villarreal nos exigirá otras cosas y bueno, veremos a ver si son los mismos quienes, son otros o bueno, el domingo lo veremos. Bueno, al final Villarreal es un perfil parecido al Atlético Levante, es un equipo enérgico, un equipo dinámico, un equipo que al final tiene jugadores muy muy buenos en todas las líneas y nada, iremos de tú a tú a competirle. Ya lo recibimos aquí en pretemporada, conseguimos ganar. Sí, es verdad que al final ellos venían también con bajas, con ausencias y demás, pero bueno, creo que sabemos un poco lo que hacen. Hoy hemos visto lo que queremos hacer, sus fortalezas, debilidades, y con toda esta información pues iremos a competir y a intentar ganar el partido. Bueno, al final, si quieres puntuar o ganar al Villarreal, tienes que hacer muchas cosas bien. No solo coger las segundas jugadas, tienes que estar mejor en momento con balón, tienes que ser efectivo en las áreas, dominarlas. Creo que es un equipo que transita muy bien, creo que es un equipo muy vertical, probablemente de los mejores de la categoría. Y bueno, pues intentaremos contrarrestar eso para que no lo hagan y no nos pillen en alguna transición. Al final nosotros sabemos lo que queremos hacer, si estamos acertados y bueno, pues dominamos esas situaciones a las que queremos llevar al Villarreal, creo que podemos hacer un buen partido y sacar los tres puntos. No, ninguna referencia, al final cada partido es un mundo, la tercera división, como ya sabéis, cuesta mucho ganar y puedes ganar a cualquiera y te puede ganar cualquiera. Nada, darles las gracias por el apoyo que nos transmiten siempre que vienen al Clariano. Esperamos poder dedicarles otra victoria, que sigan viniendo a vernos, que sigan animándonos, que el equipo está con muchas ganas, con mucho hambre y bueno, que aquí espero que vengan el domingo y puedan disfrutar de un buen partido.
5: Muchísimas gracias por la previa, entrenadora. Bueno, ja n'ha escoltat. Partit d'adaptació als contextos. Partit d'estar ràpid quan arriba un contraatac, quan tinguem una transició defensiva, sobretot defensiva, sabem que són jugadors que tenen una explosivitat brutal, el conjunt del Villarreal, així que hi haurà que anar amb molta cura en tots els moments del partit, dels 90 minuts. Però bueno, la sensació que m'ha donat el míster en aquesta prèvia és positiva, perquè m'agrada molt que hagi esmentat que l'equip va coneixent-se a poc, que va agafant aquest ritme, que encara queda molt per treballar, però bueno, clar està que tots i totes el que volem són resultats, i faltaria més des del cos tècnic també per descomptar, però el partit d'este diumenge va ser complicat, eh? Va ser molt, molt complicat. I el que volem fer a Ser Deportivos on tenien la Vall d'Albaida és conèixer el mateix. Així que anem ja a saludar a l'entrenador del Villarreal C.
6: El vaso y si se vacía te llamo a ti.
4: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida.
6: Que lo hizo así, entonces pa' qué mentirnos, entonces pa' qué engañar.
4: Tomás Marín.
6: Le pedí a Dios por tu lado pa' que me diera persigo.
5: I tanquem esta prèvia de la partita que enfrontarà este diumenge a les 6 de la vesprada Clariano a l'Ontinyent 1931 davant el Villarreal C, saludant a l'entrenador del conjunt castellonenc, un equip que en estos moments es troba en la segona posició de la classificació. Recorden, 3 victòries i una derrota. La derrota va arribar el cap de setmana passat per 0-2 davant el Llevant B. Pel que fa a la trajectòria en les primeres petjades a la tercera federació, cal destacar que el Villarreal ha aconseguit grans resultats, com una victòria 0-3 a casa de la Soneja. També va guanyar 2-1 al Roda. Per altra banda, la tercera jornada va aconseguir una gran victòria davant de l'Atlético Saguntino fora de casa per 0-1 i va caure la passada jornada, com bé us esmentava, 0-2 davant el Llevant B. Saludem ja el seu entrenador, a David Cifuentes, que el tenim a l'altre costat del telèfon. David, què tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
5: Encantado de que estés aquí con nosotros y para este ratito en Ser Deportivos Ontinyent en la Vall d'Albaida. Muchísimas gracias por tu tiempo.
7: Nada, gracias a vosotros. Es un placer.
5: Bueno, cuéntame, por hacer valoración, ¿qué opinas de estas primeras 4 jornadas de Liga? Yo creo que el desarrollo del equipo ha sido muy positivo por lo que hace a los puntos y la clasificación. Lástima el último encuentro, pero claro está que es envidiable el inicio que habéis hecho de Liga.
7: Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque, bueno, pues como sabéis, la plantilla del Villarreal C suele cambiar mucho de una temporada a otra. Tenemos muchos jugadores del año pasado que han pasado al B, otros que se han ido, bueno, pues a jugar en otras categorías y demás. Y la verdad que con un equipo prácticamente nuevo, pues bueno, siempre tienes esa duda de cómo vamos a competir. Y la realidad es que estamos compitiendo muy bien. Bueno, eso ha representado 9 puntos en la clasificación. No sé si son justos o injustos, pero la realidad es que hemos competido muy bien los 4 partidos, incluso el partido que hemos perdido. Considero que lo competimos muy bien. Entonces, al final, bueno, pues estamos contentos porque vemos que con un equipo muy joven pues estamos consiguiendo competir en la categoría, que al final a nuestros jugadores les ayuda mucho en su formación.
5: Totalmente. Entrenador, por otra parte, hemos cerrado ya este noveno mes del año, septiembre, ese balance de 3 victorias, una derrota, para traducir 9 puntos en este inicio de temporada, y empezamos un nuevo mes en el que los objetivos empiezan a ser pues muy parecidos para continuar en la línea progresiva de lo que es la formación y el trabajo del conjunto. Yo quería saber y preguntarte, porque claro está que en muchas cuestiones y en muchos ámbitos de este tipo de fútbol, de este fútbol de tercera federación, vemos que la calidad va pues increciendo temporada tras temporada. Vosotros, ¿qué destacaríais de vuestro equipo? ¿Qué destacaríais del Villarreal C? ¿Qué nos podemos encontrar, por ejemplo, este domingo en el Clariano?
7: Bueno, pues a nosotros lo que nos gustaría que os encontrarais es sobre todo un equipo muy dinámico, un equipo muy intenso, un equipo que aguante todo el partido intentando jugar a lo mismo, que no nos pueda la presión por el ambiente que pueda haber allí en Ontinyent. Bueno, pues un equipo que, pese a que estamos jugando fuera de casa, pues que intentemos hacer lo mismo que hacemos en casa. Ese es mi objetivo. A partir de ahí, un equipo que, sabiendo que tenemos un rival muy difícil por delante, pues que sea capaz de seguir haciendo las mismas cosas que ha estado haciendo estas 4 primeras jornadas.
5: ¿Cómo ves a Ontinyent en ese principio de temporada? ¿Cómo lo ves para el partido del domingo?
7: Bueno, a ver, yo, sinceramente, yo ya en pretemporada fuimos a jugar el triangular.
5: 1-0, 45 minutos, sí.
7: Eso es. Y ya la verdad es que me causó muy buena impresión, porque es un equipo muy dinámico, un entrenador que quiere ser protagonista y que creo que desde el principio ha conseguido que el equipo pues se vea su mano, se note su mano enseguida. Encima, pues los dos partidos de casa creo que los han ganado con bastante solvencia. Bueno, pues es un rival muy difícil. Yo considero que es uno de los rivales que va a estar arriba. Y nosotros, lo que te digo, nosotros es intentar que nuestros jugadores mejoren en el tiempo más rápido posible, que les ayudemos al máximo en su formación, y estos contextos a nosotros nos vienen muy bien para la formación de nuestros jugadores, porque es un campo donde se mete gente, donde hay ambiente, donde, bueno, ya no juegas cómodo, ya te puedes poner un poquito nervioso,
5: claro.
7: Y al final, si queremos que nuestros jugadores estén preparados para ir al B o para ir subiendo categorías, tenemos que pasar por estos contextos y tenemos que saber jugarlos también.
5: David, no quiero, como no, desmerecer a ninguno de tus jugadores, faltaría más, pero nosotros aquí en Ontinyent pues tenemos un nombre propio dentro de tu equipo, que es Seydou Llopis. ¿Cómo lo estás viendo en este inicio de temporada?
7: Bueno, Seydou, la verdad es que está haciendo un inicio de temporada bastante irregular, la verdad. Todos sabemos de su calidad, todos confiamos en él muchísimo, pero hay muchas veces que él tiene que darse cuenta también de que necesita de otras cosas, que no es suficiente muchas veces con solo aportar la calidad. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de que él lo entienda y esperemos que lo entienda lo antes posible, porque, bueno, él el año pasado ya acabó jugando mucho con nosotros y acabó jugando muy bien. Pero es verdad que este inicio está siendo un tanto irregular.
5: Pues esperemos que mejore el bueno de Seydou. Si puede ser este domingo, para nuestros intereses no faltaría más. Pero bueno, esperemos que venga casi, que oye, que en casa se suelte también y que, como no, vaya mejorando, como bien comentabas, entrenador. Pues nada, David, es un placer charlar contigo. Nos vemos este domingo a las 6:00 p.m. Muchísima suerte.
7: Muy bien, nos vemos este domingo y, bueno, que se vea un muy buen partido, un partido muy competido y,
5: exacto,
7: como se dice siempre, que gane el mejor.
5: Exacto. Muchísimas gracias, David. Un abrazo.
7: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
5: I amb la prèvia de l'Ontinyent feta, ens anem ja al Regit.
8: Ser Deportivos, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
5: Bueno, una atzeneta que visita el camp del líder, la Vall d'Uixó, un rival d'allò més que complicat. Bueno, la atzeneta arriba amb aquest empat positiu davant l'Hércules B, però amb aquesta necessitat imperiosa d'aconseguir el més 3, sobretot d'alliberació mental, perquè l'equip juga, l'equip genera, l'equip té ocasions, però falta algo de lo qual venim parlant inclús des de la temporada passada, l'efectivitat a l'àrea. L'equip Vall d'Albaidí continua treballant, avui s'ha entrenat i esperant ganes aquest partit al José Mangriñán diumenge a les 5 de la vesprada. Escoltem a Pablo Carbonell, membre de l'estaf tècnic de la Geneta. Buenas tardes.
9: Hola, Tomás, buenas tardes. Pues nada, como ya comentamos el otro día en la entrevista, nos toca visitar un campo muy difícil, el del que ahora mismo es el líder de la categoría. Está claro que ahora mismo pues la clasificación es un poco anecdótica, pero bueno, sí que es verdad que no han perdido ningún partido, que están haciendo las cosas muy bien y eso es por algo. Es un rival muy muy complicado, así que nada, vamos con las cosas muy claras. Lo hemos trabajado mucho durante esta semana, el cómo hacerles daño, cómo hacer daño a la Vall d'Uixó. Y bueno, la plantilla llega bien, llega con confianza, pero también llega con esa necesidad de que las sensaciones positivas se conviertan en una victoria, que es lo que vamos a intentar este domingo. La semana ha sido una semana normal, a excepción de hoy viernes, que no hemos podido entrenar por tema de alertas y demás, que supongo que muchos equipos de la categoría estarán exactamente igual. Pero bueno, mañana esperamos poder entrenar con normalidad, el domingo ir allí, hacer un muy muy buen partido y convertir, como te he dicho, esas sensaciones positivas en una victoria que ya la necesitamos para poder encadenar una dinámica positiva y que las cosas vayan mucho mucho mejor. Así que nada, estamos trabajando para ello y es lo que vamos a intentar conseguir este domingo.
5: La major de les sorts a l'equip de Geneta. Esperem el mestre, amb moltes ganes. De líder el líder, va l'equip Vall d'Albaidí. En un minut ens anem ja a la resta de lligues. Començarem per la Lliga Comunitat amb el Benigànim, amb un gran partit demà. Un derbi de molta
1: de moltíssima proximitat.
10: Te vas per uns dies, però quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent i la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
11: I a les 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
12: SER Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Lliga Comunitat, grup sud, jornada número 5. Demà a partir del Benigànim, que juga a les 5 de l'esprada davant l'Olímpic de Xàtiva. Enfrontament d'ex, perquè José Manuel Rueda, recordaran, va ser entrenador de l'Olímpic la passada temporada. A la mateixa hora demà juga l'Alberic Sucemar davant el Novelda Unió Cabrewold. Diumenge, Redovant Tavernes de la Valldigna, Tàder Independent Alicante, Santa Pola Rayo i Vence, Benidorm Almoradí, Calp, Xàbia i Alcira Gandia. Recordar-los que el Benigànim ocupa la posició número 10 de la classificació amb un total de 4 punts. L'Olímpic, el seu rival, es troba en quarta posició amb 8 punts en la classificació. Un Benigànim que ve de caure davant el Redovant per 1-0 i un Olímpic que ve de guanyar fora de casa davant el Novelda Unió Cabrewold. Això es contava del partit a SER Deportivos on tenia la Vall d'Albaida entrenador del conjunt Ganchut. Escoltem les paraules de José Manuel Rueda.
13: Al final sigo teniendo allí amigos en el equipo y bueno, sí, la verdad es que se va a ver un partido un poco diferente porque al final lo vas a vivir desde otra posición. Pero bueno, al final yo ahora mismo estoy defendiendo los intereses del Benigànim y al final tenemos que salir a ganar y hacer lo mejor que podamos.
1: I amb aquestes paraules de José Manuel Rueda ens anem ja a la primera valenciana, a la grup tercera. Partits d'allò més que interessants este cap de setmana, on tenim partits demà per a dos equips de la Vall d'Albaida. El Llosa rep a l'Olleria 4:30 de la vesprada demà i el Deportivo Ontinyent rep a l'Alcúdia a les 5:30 de la vesprada. Racing d'Algemesí i la Font d'en Carròs també jugaran i Promesa Sueca davant l'Algemesí. Per altra banda, diumenge, 12 del migdia, Catarroja, Vall dels Alcalans i a les 6 de la vesprada dos partits, Muro Carcaixent i Llutxent Oliva. Recordar-los que aquest partit entre l'Enguera i el Contestano que s'anava a jugar avui es disputarà finalment el pròxim dimecres a les 8:30 de la vesprada. I comencem per l'equip que és líder de la categoria, el Llutxent, que suma 12 punts, els mateixos que el Promesa Sueca, amb un inici de lliga idíl·lic, meravellós, envejable de l'equip de Roberto Carlos, que s'ha fet aquesta prèvia. Bona vesprada, entrenador.
14: Hola, Tomàs, bona vesprada. Doncs esta setmana jo he encontrat Oliva, un dels equips que a priori és favorit per a pujar a Lliga Comunitat. No és que nosaltres el ponem de favorit, sinó que ells mateixa ho tenen com a objectiu. I, bueno, serà un partit complicat en la plana. Juguem el diumenge a les 6 de la vesprada. I, bueno, la setmana ha anat bé en els entrenaments, recuperem a Leo, el que sí que no estarà per a jugar és Pablo, encara convalescent de les guins que va patir contra Carcaixent. I, bueno, encara no tinc la plantilla a tope, però, bueno, sí que els jugadors estan compromesos i estan fent funcionar l'equip i bueno, realment el que falta pulir seria ja el tema de l'afició. Diumenge a les 6 de la vesprada en la plana no n'hi ha partit d'equips. La selecció juga demà dissabte, per tant esperem que el públic vinga, l'afició vinga a recolzar-nos i a espentar-nos cap avant, que sempre és una alegria i un plaer, no? I bueno, i és el jugador número 12 en el nostre camp. Així que fem una crida a l'afició i a veure si et recolzen i el dimarts tenim bones notícies. Vinga, un abraç i moltes gràcies.
1: I pel que fa a l'Olleria, la necessitat és imperiosa d'aconseguir i ser mestres. Es troben en aquests moments en penúltima posició amb tan sols un punt dels 12 possibles. Juguen demà al Sequiol, partit complicat davant el Llosa. Escolten les paraules de José Enrique Lluc, entrenador.
15: Buenas tardes, Tomás. Partido que nos enfrenta al C de Llosa. Un campo siempre, siempre complicado, con mucha intensidad, donde aprietan, por tanto vamos a estar exigidos. Y nada, seguimos en el camino de las últimas semanas, no nos queda otra opción que trabajar, que seguir aprendiendo, que seguir mejorando y bueno, vamos a aprovechar el trabajo de los jugadores para enfocar de forma positiva el partido y ver si somos capaces de puntuar o ganar en un campo muy complicado.
5: Bueno, contarlos que en esta jornada número 3 del Grup 5 de la segona valenciana tenim un Olympiacos Alcàsser, un Tous Moixent, un Unió Benetússer Favara, Canals i diumenge la resta d'enfrontaments. Joventut Picanya, Castellar Pobles del Sud, a Llorenç l'Alcúdia de Crespins, el Ginés Edaví, Apolo Carlet i diumenge a les 5:30 de la vesprada per tancar la jornada 1 Atlético Chellà, Bocairenta, Las Heras. Partit complicat per a l'equip de Miquel Úbeda, que en estos moments ocupa la setena posició de la classificació en aquest grup cinquè de la segona valenciana després d'empatar a casa del Castellar Pobles del Sud i de guanyar al municipal de Bocairenta per 4-2 a l'Olympiacos Alcàsser. Escoltem la prèvia de Miquel Úbeda, entrenador.
16: Hola Tomàs, què tal? Bona vesprada. Pues bueno, després de la victòria tan tanta falta que feia el diumenge passat a casa, esta setmana crec que anem a un dels camps més complicats que tenim a la Lliga, anem a Chellà. No sé, és un bé conegut, nosaltres, com hem ficat en el cartell, ens tornem a trobar, fa 2 anys es jugàvem la Lliga, és la guanyada en ells, i bueno, la motivació per a l'equip no falta, perquè l'equip no és exactament el mateix, ni som el nostre, doncs hem reforçat, és tenir un equipàs molt físic, molt potent, que té coses molt clares, i serà un partit molt dur, serà una batalla. Ja sabem que serà un partit de moltes disputes, de moltes segons jugades, un equip que no perd massa el temps construint la jugada, és un equip molt vertical, després és molt rocós, un equip que darrere es protegeix molt bé, té molt bons jugadors i sap molt bé el que fa, i sobretot a cara seva serà un partit molt complicat, ja el dic, l'equip està motivat 100%, anem a intentar, bueno, imposar un poc també el nostre joc, anem a intentar que no es jugui el que ells volen, però estem dispostos i estem preparats per a competir també a aquest tipus de futbol, amb fitxatges nous, amb Mendy sobretot, a Pedro de l'any passat, amb Vitu. Crec que tenim capacitat per a jugar tant al peu com més en un partit de més disputa, de més velo llarg i de més segons jugades, i així anem a preparar també esta setmana. Així que, bueno, espero que l'equip estiga on toca, que segur que competim cada minut, passa el que passa en el marcador, ja sabem que este any, bueno, fora de casa serà molt complicat, i res, intentar competir al màxim, a veure si traiem més aquests punts, i esperar al pont.
5: També podem contar-los que en la tercera valenciana, en el grup número 10, tenim un Font de la Figuera Beniarrés, Alcúdia de Crespins B, Sides Caramanchel, l'Atlètic Muro Descansa i la Llalo visita Vallada demà a les 6:30 de la vesprada. Diumenge, 4:30, Montaverner Navarrés, 5 de la vesprada, Geneta B, Albaidense, a la mateixa hora una agulla en 4, Tonda, i també tenim, entre altres partits, un Canal Sagna i un Banyeres Llosa. Recordar-los que l'Albaidense és el líder, co-líder, juntament a la Geneta B i les Ides Caramanchel. La Llalo suma 3 punts, el Montaverner els mateixos, l'Agullent 0 i Quatretonda també no ha sumat en aquesta categoria, en aquesta jornada número 3 que ens setem. Per altra banda, en el grup número 11, el Castelló de les Gerres visita el Safor Gandia. Demà a les 3 de la vesprada, un Castelló de les Gerres que ha sumat 6 punts dels 6 possibles. En la Lliga Autonòmica Valenta, recordar-los que el Deportivo Ontinyent femení juga a casa, gran partit, diumenge 5:30 a la Puríssima davant el Villarreal C, un Deportivo Ontinyent que ocupa en estos moments la posició número 11 després de guanyar el primer partit de Lliga davant la Unió Femenina Manises. Gran partit per a este cap de setmana per al conjunt ontinyent i la major de les sorts. A la primera valenciana juvenil, l'Ontinyent 1931 visita el Canals el 4 Camins demà a les 4 de la vesprada. També este equip ha sumat els 6 punts de 6 possibles. En la tercera divisió de futbol sala, l'Olleria la Vall d'Albaida rep diumenge a les 6:30 a la Solana a l'Alboraia, un equip que en aquests moments es troba en llocs de descens amb un total de 3 punts dels 12 possibles. I a la Lliga Preferent de futbol sala també volen destacar que la Pobla del Duc rep diumenge a les 6:30 de la vesprada el Dispersat de Moixent i que el Club de Futbol Sala Albaida visita Llíria també diumenge a les 12:30 del migdia. La Pobla del Duc ocupa la posició número 7 i el Club de Futbol Sala Albaida ocupa la posició número 10 de la classificació. Agafem aire i ens anem ja al poliesportiu, la recta final del nostre programa.
17: A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
18: Alexa, pon las noticias de la SER.
17: ¿Qué haces, Carlitos?
18: Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice... Alexa, pon las noticias de la SER.
17: Muy listo tu padre.
19: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
20: Alexa, pon las noticias de la SER.
19: Cadena SER. Dicho y hecho.
21: SER Deportivos on Tiñent La Baida Albaida. Tomás Marín.
5: I comencem parlant del bàsquet perquè comença la tercera FEB este diumenge a les 6 i quart de la vesprada al Fernando Rubio, gran partit entre l'S Tontinet i el Costera Sur. Gran partit el que tenim este cap de setmana per a eixe inici, eixe debut en la tercera FEB. Per altra banda, us recorde que Sofia Rodríguez comença este cap de setmana a Astúries la Copa d'Espanya de Ciclocross, primera prova a Siero. Gran carrera, diumenge a la una. Per altra banda, Ivan Esparza juga diumenge 11 i quart del matí al Trinquet de Bellreguard davant l'equip de Castelló de Rugat, format per Marraí, Lorja i Bosio. Este diumenge també vull contar-los que tenim a Bellús l'Estret Trail Bellús. Comença la cursa d'adults a les 9 i mitja del matí. I en el món de la tenis taula de la Comunitat Valenciana, en la primera categoria, en la primera autonòmica, el Club de Tenis Taula Ontinyent visita el Corriol Oliva demà a les 4 de la vesprada. I amb això ja està tot dit. Arriba el moment d'acomiadar-nos al nostre programa.

Al llarg d'aquest dia m'haurà notat la veu un poc rarura, eh? És el que toca en esta època, els constipats, els canvis de temperatura... Bueno, tot el rotllo és, tota la milonga, que no és excusa, eh? No és excusa. La veueta sempre té que ser protagonista a la ràdio. Com sempre, volem donar-vos les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Ràpidament, contar-los que diumenge debuta l'Estontinet a la tercera FEB, com us comentava abans, que diumenge també tenim partit entre l'Ontinyer 1931 el Vila-Real C, la Geneta visita la Vall d'Uixó, que demà tenim un derbi de proximitat, Benigànim Olímpic de Xàtiva, i que estarem molt pendents també a la jornada de diumenge de Sofia Rodríguez, que és una crac, i que també debuta en competició en esta Copa d'Espanya, en esta nova temporada, a Siero, a Astúries. Com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Que tinguin un meravellós dia.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. És divendres, estem a 2 d'octubre.
3: Congelar el destí que ens ha portat a tu.
2: Este divendres arranca la nova temporada de la programació estable del Teatre Avenida de Bocairent amb el concert d'Andreu Valor.
4: Hola, què tal? Soc Andreu Valor i faig aquest àudio per a convidar-vos per un concert molt especial que farem aquesta vesprada nit al Teatre Avenida de Bocairent a les 7:30 de la vesprada. Serà molt especial perquè fa temps que no passem per Bocairent i és una localitat que sempre ha acollit molt bé els nostres projectes. És especial perquè anem a presentar el nostre 12 disc Els Camins que Elegim, que és un projecte que hem estrenat enguany. És especial també perquè tindrem la col·laboració de dues persones que estimem, dues persones molt especials, dos artistes que milloraran la transició d'aquest concert, com són José Miró, de Joe Pasc i Mario Sancho. I també serà per nosaltres molt especial perquè farem un detall molt humil però molt simbòlic per a una personeta de Bocairent que ja no està i que ens ha reconduït a poder d'alguna forma fer un concert emotiu en aquest sentit, recordar-lo i fer que al final la cultura o el que nosaltres volem arribar a portar en els concerts tinga aquest toc també de senzillesa i d'humanitat, no? És a dir, la cultura considerem que és algo més que distracció i esperem que no només el viatge que fem en aquestes noves cançons, sinó també doncs l'humanisme que intentem implementar en els concerts estigui present i faci que l'actuació sigui tan especial com l'ocasió mereix. Així que convidades i convidats esteu. Moltes gràcies pel resò i per estar a prop.
2: Gràcies a tu, Andreu. En uns minuts, a les 7:30 de la vesprada, arranca aquest concert d'Andreu Valor al Teatre Avenida de Bocairent. I fa apenes uns minuts s'ha inaugurat a la Casa de la Cultura Palau dels Barons de Santa Bàrbara d'Ontinyent l'exposició Estampes en Transició, una mostra de la col·lecció Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València. Anem a una pausa i de seguida l'entrevista.
5: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.

0: A l'entrevista d'esta vesprada parlem de les festes de Sant Rafel, que aquest cap de setmana concentren bona part de la seva programació amb activitats per a tots els públics. Un programa que doncs, arranca aquesta vesprada amb dansa infantil, animació per als més menuts, la missa i el concert de la Societat Unió Musical d'Ontinyent. Dissabte arribarà la jornada més intensa amb la crida del barri, l'esmorzar popular, la pluja de caramels, la retreta, el tardeo i la dansa popular. I diumenge, despertar, esmorzar del llumener, l'ofrena de flors, la missa major i la processó solemne. Tot això pendent també de l'evolució de la previsió meteorològica que podria condicionar algun dels actes previstos a l'aire lliure. Per parlar de tot això està amb nosaltres Aroa Soler, presidenta de la Junta de Festes de Sant Rafel. Aroa, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Com afronteu la Junta de Festes este cap de setmana gran de Sant Rafel?
1: Pues la veritat que amb molta il·lusió de repetir aquest segon any i, bueno, i pendents del temps, la veritat, però bueno, esperant que el temps això, ens doni una tregua i que puguem fer els actes i disfrutar-los i omplir el barri de festa.
0: Uh-huh. Quins són els actes que concentren més participació i expectació?
1: Pues bueno, la pluja de caramels demà ve moltíssima gent, som crec que 21 carrossa les que eixirem demà al carrer i bueno, i ve moltíssima gent de totes les edats i després per la vesprada la retreta també concentra moltíssima gent i esperem pues això, que vinguin de totes les edats i convidar a tota la gent del poble i de pobles veïns a que participin d'estos actes.
0: Uh-huh. Aroa, d'ací una horeta, a les 8:30 de la vesprada, tindrà lloc el concert de la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent, un concert que ja és una tradició, no?
1: Sí, ja portem molts anys venint la Unió a fer el concert de Sant Rafel i aquest any sí que hem fet un xicotet canvi, l'hem adelantat a les 8:30 en comptes de fer-lo a les 11 per veure si així la gent assistís més a l'acabar la missa o també per fer que no se'ls faci tan tard per als festers i les persones que l'endemà han d'estar treballant en tots els actes que hi ha.
0: Uh-huh. Demà dissabte, com deies, serà un dels dies més intensos, amb eixa crida pel barri, l'esmorzar popular, la matinal infantil i, com tu nomenaves, la pluja de caramels a les 12:30. Com es viu esta part més participativa de les festes?
1: La veritat que la vivim amb molta alegria, no? Perquè és molt d'esforç el preparar tot el que hi ha darrere i ja és veritat que hi ha dies que és de cansament, d'esgotament, que dius, ja no puc més, però és veritat que després quan veus el barri ple de gent de totes les edats, pues, l'alegria el torna al cos i, bueno, i és reconfortable, no? El veure que tots els esforços pues, valen la pena perquè els dos dies el barri estiga ple de festa.
0: A la vesprada arriba la retreta a les 6, després tardeo amb el grup Oenye i a les 11 de la nit la dansa popular. És la combinació d'activitats que permet allargar la festa durant tot el dia, no?
1: Sí, és així. Enguany també el que és el tardeo també l'hem posat després de la retreta perquè els anys anteriors bueno, sempre s'havia fet el grup de música després de la dansa, però aquest any també hem intentat això després de la retreta fer el grup musical, per veure si així també els més menuts poden participar, no? I gaudir d'esta festa. Així no podrem participar pues, menuts, grans i totes les persones que vulguin.
0: La meteorologia, com dèiem abans, pot ser un factor important aquest cap de setmana i ha que estar pendents, però la previsió podria afectar alguns dels actes a l'aire lliure? Esteu preparant alguna alternativa o com es prendran aquestes decisions?
1: La veritat que anirem un poquet sobre la marxa. Anirem un poquet decidint perquè sí que és veritat que la majoria d'actes són a l'aire lliure. No tenim espais grans per poder fer un plan B perquè és veritat que són moltíssima gent i per tant pues, bueno, anirem un poquet decidint-nos sobre la marxa i mirant els mapes meteorològics a veure què fem. Esperem que no, que sí que ens deixi de fer-ho, però que anirem avisant per la comunitat que tenim de Jumeners i per les xarxes socials anirem també informant.
0: Així que tot el món que estiga pendents de les xarxes socials de la Junta de Festes de Sant Rafel, per on ho difondreu. Diumenge, anem al diumenge ja, que començareu molt pronte, a les 7:30, amb la despertar, la tradicional despertar, després l'esmorzar del llumener per agafar forces i l'ofrena de flors. Com es viu una jornada marcada per la tradició?
1: Pues bueno, després d'ella una jornada més lúdica, no? I més on el dissabte tenim la part més cívica i ja comencem, pues això, el diumenge, en la part més tradicional i més religiosa, o bueno, pues més solemne, no? Molt emotiu també, perquè és veritat que els festers i les festeres i ese dia tenen una gran, pues això, una gran representació i veure'ls a tots vestits i tots formals, pues és molt bonic també. I bueno, pues això, convidem a tots a vindre als actes també que tindran lloc el diumenge a l'ofrenda o a l'ofrenda de flors a les 11:15 i a la missa major i ja per la vesprada pues a la processó i al castell de foc d'artifici que per a tancar les festes d'aquest any.
0: Mirant el conjunt del programa, Aroa, què diries que diferencia enguany les festes de Sant Rafael?
1: Bueno, els actes venen a ser més o menys els mateixos. Hem intentat mantindre els mateixos actes. Sí que és veritat que hem intentat canviar-los un poquet el que són hores per poder gaudir-los tots, tant adults com menuts, però bàsicament els actes són els mateixos de tots els anys, respectant sempre la tradició i bueno, no puc dir que hi hagi així canvis significatius.
0: Per acabar, Aroa, aprofita els micròfons de Ràdio Ontinyent i què els diries als veïns i veïnes no sols del barri de Sant Rafel, sinó de tot Ontinyent i si volen unir-se, com no, d'altres localitats de la comarca per a que s'acosten este cap de setmana a gaudir de les festes de Sant Rafel?
1: Pues bueno, que Sant Rafel som un barri molt obert, on tots i totes som benvinguts i benvingudes, un barri acollidor i que, bueno, que és plena d'orgull veure-lo ple i que tots i totes som benvinguts i benvingudes als actes i que els esperem a tots i a totes.
0: Doncs tota aquesta programació de la que hem parlat es pot trobar a les xarxes socials de les festes de Sant Rafel i, com no, ara mateixa, Aroa vos estava convidant. Aroa Soler, presidenta de la Junta de Festes de Sant Rafel. A gaudir també i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
3: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
2: ¿Ah, sí?
3: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
2: Dime la web y me informo.
3: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
4: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Dormitorio juvenil 339, conjunto de colchón más canapé doble 339 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
0: Arriba a la sección de opinión, we am José Luis Torro.
5: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la vall.
6: En el partit d'Espanya-Croàcia de dimarts passat va haver una cosa que me va cridar l'atenció i me va agradar. Els jugadors dels dos equips van eixir al camp portant, donant la mà a xiquets i xiquetes que portaven les camisetes de les respectives seleccions. La selecció d'Espanya portava a xiquets que anaven en la de Croàcia. I entre elles hi va una xiqueta que manifestava tindre algun tipus de discapacitat. Me va parecer molt oportú i m'alegre cada vegada que veig que la discapacitat no s'amaga, sinó que tractem de donar-li la major normalitat possible. Els més majors recordem que fa anys a les persones amb discapacitat se les tractava de subnormals. Ja, afortunadament, aquesta frase, aquesta paraula ja ha desaparegut del nostre vocabulari. Però encara queda molt per fer per tal d'aconseguir la plena integració de les persones amb discapacitat. Per això m'hauria agradat que el realitzador de Televisió Espanyola, en comptes de traure els rostres dels jugadors de les dues seleccions, també hauria tingut el detall de baixar un poc la càmera i haver-nos mostrat les imatges d'aixòs xiquets i xiquetes que en tota la il·lusió ixen al camp i acompanyant de jugadors que es veuen en un moment extraordinari de les seues vides, estan sent protagonistes. I, per tant, tenia que haver-se donat un poc més de protagonisme a aquests xiquets i xiquetes, i haguem vist que una d'elles, com dia, tenia pues, una discapacitat. Fer front a aquesta discriminació jo crec que és un objectiu de tots. Jo me sent molt satisfet de col·laborar en el Trèvol com a president de l'Associació d'Amics del Trèvol, perquè és una entitat que treballa per fer possible la major integració sociolaboral de persones amb discapacitat així en Ontinyent i en la Vall d'Albaida.
0: Moltes gràcies a José Luis Torró per la reflexió d'aquest divendres en les veus de la Vall. És moment d'anar amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
7: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. El cap de setmana es preveu inestable per la presència d'aire fred en altura i per l'aport de la humitat del Mediterrani a les nostres terres. De moment, este divendres tenim avisos per pluges i tempestes a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. La resta del cap de setmana també es presenta inestable, així que molt de cura. L'inici del cap de setmana, el dia d'avui, es presenta marcat per pluges que poden ser persistents i puntualment tempestuoses, sobretot de cara a la vesprada. Les temperatures baixen de manera acusada i fins a valors voltant dels 25 graus. Vents bufant variables, però en la component marítima com a predominant. Tant dissabte com diumenge alternarem estones de sol amb núvols, probabilitat de pluja, que pot ser de nou persistent, i temperatures sense variacions significatives. Temps de tardor.
5: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: I se n'anem parlant dels registres de precipitació acumulats en la jornada d'ahir. Guadasséquies, 36 litres per metre quadrat. La Pobla del Duc, 32, i Montaverner, 31. També s'han superat els 25 litres a l'Olleria, Bèlgida, Aielo de Malferit i el Ràfol de Salem. A Ontinyent s'han replicat 22 litres. Entre els principals canvis, la Pobla del Duc, per la previsió meteorològica per a aquest cap de setmana, la Pobla del Duc ha ajornat una setmana la Fira Comercial i Gastronòmica en la seva 19a edició, que finalment es celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'octubre, és a dir, el cap de setmana pròxim, el que ve. A Ontinyent s'ajorna el concert de joves previst a la plaça de la Concepció per avui, i l'espectacle familiar La Vida Toroidal, programat diumenge al Parc Juan Carlos Ferrero, al barri del Llombo, es trasllada a la Sala Gomis. A Montaverner, la fira es manté, però es trasllada a cobert, a l'espai polivalent La Granaïna. A Alfarrasí, les nits a l'ermita es faran finalment a la Casa de la Cultura. També s'han produït ajornaments d'activitats. A Agullenta ha ajornat la 76 Ruta Verda a la Penya Foradada, prevista per a diumenge per la situació meteorològica i la possible perillositat del recorregut després de les pluges. La nova data serà el diumenge 8 de novembre. A més, s'ha ajornat la partida de pilota valenciana prevista per a demà a Agullenta a l'espera de nova data. Compromís per Agullent, per Ontinyent, Compromís per Ontinyent ha presentat les seues propostes per a les ordenances fiscals de 2027. Nico Calabuig planteja pujar l'IBI als grans propietaris amb vivendes buides i bonificar fins al 95% els habitatges que s'incorporen a programes de lloguer assequible. En la taxa de residus proposa bonificacions per a qui recicle amb un 10% per a les aportacions d'envasos i cartró i un 5% addicional per l'ús de l'ecoparc. També planteja bonificacions de l'ICIO per a rehabilitació, accessibilitat i punts de recàrrega de vehicles elèctrics i una reducció del 50% de l'IAE per a empreses amb plans de mobilitat sostenible. Nico Calabuig és el portaveu local de Compromís.
8: El que volem és que els impostos municipals siguin una ferramenta per a transformar Ontinyent i per a millorar la vida en la nostra ciutat i fer que hi hagi moltes més oportunitats per a totes i tots en la nostra ciutat. Presentarem aquestes mesures per escrit per a que siguin debatudes en el ple de l'Ajuntament.
0: Textil Hogar 2026 ha tancat amb una destacada presència de la indústria tèxtil de la nostra comarca. 43 de les 54 empreses expositores són de la Comunitat Valenciana, prop del 80% del total, i entre elles hi ha 11 empreses de la Vall d'Albaida. La fira ha comptat també amb una important activitat internacional. La missió inversa d'Ateval ha reunit 75 compradors i prescriptors de 33 mercats, amb prop d'un miler de reunions comercials amb les empreses participants. Leira Bachetarsi és la directora de l'àrea d'internacionalització d'Ateval.
9: Pues ahora toca hacer seguimiento de todos esos contactos, ¿no? Muchas veces la vorágine de la feria pues se reciben muchísimas visitas, ya son para un primer contacto, otras son para fidelizar a los clientes que ya tienen relación con nuestras empresas. Entonces ahora toca hacer revisión de todos los contactos realizados.
0: Durant el certamen també s'han abordat alguns dels principals reptes del sector, com la sostenibilitat, el reciclatge, la traçabilitat i la digitalització, en un context en què les empreses busquen reforçar la seva presència als mercats internacionals.
9: Hemos puesto el listón muy alto, hemos partido de muchos más países y de muchos más compradores, y que finalmente este ha sido el resultado, contentos, por cierto, por el resultado, pero este ha sido el resultado de varios meses de trabajo.
0: Acabem amb Andreu Valor, que està ara mateix al Teatre Avenida, com dèiem al principi, al Teatre Avenida de Bocairent, amb un concert molt especial. Bona vesprada, bon cap de setmana.